0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
3: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui?
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

the KGB.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Amb poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
4: Som pura cafeïna.

comencen parefa, però no són fades. En Wick Kim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella m'ha anat a la fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i casa.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Són fictícies. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici. No en tenim pel lloguer, però portem un esguici. Nens en crisi. Una congestió, neguit per tot el cos. Analgèsic, perquè marxa el fred de cop. Anestèsic, per deixar d'estar trista. Hi ha un problema, mayday, cada dia torno a viure el mal.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. La mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a tots els centres de treball i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones.
2: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
3: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
4: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on la Mari Carmen va viure durant més de 70 anys. Més notícies, Agustí Serrat.
5: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica. Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten que el seu retorn a casa sigui abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament que porta anys buit.
6: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
7: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Avui, 9 d'octubre, és la Diada Nacional del País Valencià. Serà la primera i segurament l'última amb Juanfran Pérez Llorca com a president després d'agafar el relleu a Carlos Mazón. La Diada arriba enmig d'una lluita interna pel lideratge del PP valencià sense que la direcció estatal hagi proposat encara cap nom per ser el candidat a les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve.
5: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. A la Catalunya del Nord també han arribat les mobilitzacions. Ahir centenars de joves van sortir al carrer a Perpinyà per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
1: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre que comença avui. L'objectiu és reforçar la seguretat diària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. A més de les restriccions als vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada, tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, amb l'inici de la temporada de tardor, també ha fet que es prenguin mesures addicionals a la C16 al seu pas per Berga. Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota.
5: Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
8: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
5: Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol.
1: Esports, aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga Espanyol a les 9 del vespre. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
5: El blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha renovat Xavi Espart fins al 2030.
1: El Barça ha demanat canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou, per la coincidència amb la vaga general.
5: Victòria del Barça d'en Bol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real-Granollers a 8:45.
1: I a l'Eurolliga de Bàsquet, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada.
0: Fins aquí les notícies.

0: Edu Esteve, bon divendres.
1: Bon dia, matiners.
0: Què tal? Com estàs? Escolta, m'estava pensant que no sé si has fet mai una actuació a les 5 i pràcticament 10 del matí en directe en una ràdio.
1: Crec que és el primer cop que ho faig, això.
0: Com ho portes, això de matinar? Pff,
1: malament. Normalment l'alarma em sona cap allà a les 8, les 7, 7 i mitja, 8.
0: I com has fet per escalfar la veu? Perquè també ha de ser complicat, eh?
1: Despertar-me una hora abans. Cabrón.
0: Estem encantats de tenir-te als matiners de Catalunya Ràdio. L'Edu Esteve acaba de presentar una nova cançó que es diu Torna. Mm-hmm. Explica'm una mica d'aquesta cançó, perquè té molta simbologia emocional, Edu.
1: Sí, bueno, al final és tornar-se a il·lusionar per les coses senzilles i ara ho estem fent.
0: Com et va la vida? Perquè fa temps ja que va sortir del concurs d'Eufòria de TV3, fa temps sí. Que t'hem anat escoltant, presentant algunes noves cançons, La meva sort, sí. Ara Torna. Què tal la vida, Edu Esteve?
1: Doncs bé, molt enfeinat ara, perquè fa menys d'un any vaig obrir un segell discogràfic.
0: Caramba, que arriscat en aquests temps que vivim, eh?
1: Sí, però molt content a la vegada, estic aprenent moltíssim. Fa un parell de setmanes estàvem allà al Mercat Música Viva de Vic, també, coneixent gent, fent networking a saco. El networking es fa al bar, a la terrassa.
0: I tant, o al backstage.
1: I allà hi érem, pràcticament tot el dia estàvem allà. I molt bé, molt content, molt enfeinat, però la feina és bona, al final.
0: Un dels camins o una de les opcions que tenen els nous artistes és autogestionar-se?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que cada vegada la indústria està evolucionant cap a un altre lloc, a veure què ens depara els propers anys. Però també el fet d'estar tot tan digital, que pots agafar-te una distribuïdora online i pujar-te tu sol les cançons sense necessitar pues, una empresa discogràfica. M'estic tirant pedres al meu propi terrat, eh?
0: Sí, però tu tira.
1: Però és cert, no? Llavors també pots contractar a persones que et portin pues, la comunicació, que siguin freelance, no? M'estic tirant totes les pedres. O sigui,
0: però el missatge és important, deixa'm que t'ajudi, perquè al cap i a la fi és un mateix ha de fer la seva pròpia carrera, sí. el món discogràfic i la indústria musical és més complicada que mai. També és cert que hi ha més gent que té opcions d'arribar a la vostra música, la teva música en aquest cas, però també moltes vegades fer-se un mateix és la millor de les solucions.
1: Sí, a part que tens molta llibertat. Jo per això també vaig decidir crear pues, el segell discogràfic per tenir... Potser no arribo tan lluny com alguna altra persona, no? Però almenys la llibertat no me la treu ningú.
0: He de confessar que el nou disc d'Edu Esteve, que veurà la llum el 2027, hi ha una col·laboració meravellosa,
1: sí.
0: De la qual suposo que tampoc em deixaràs dir
1: no,
0: el moment, perquè se faria la guitarra.
1: Sí.
0: Però
1: te la vaig deixar escoltar.
0: Sí, me la vas deixar escoltar, sense desvelar qui és la persona que t'acompanya en aquesta cançó. Sabem més o menys quan la podrem escoltar? Tens pensat la data de llançament o no?
1: Doncs mira, depèn de com vagi Torna, realment, perquè això va una mica... Cada single pues, funciona d'una manera i com vagi Torna. Si Torna va molt bé, pues, segurament l'haurem de passar després de Nadal. Però si...
0: No, si m'escalfo... Ja et dic ara que no. Aquesta cançó ha de sortir per Nadal.
1: Si m'escalfo... No. La nostra intenció és que surti abans de Nadal, perquè és una cançó molt maca i crec que en el moment del Nadal pues, la gent està molt més, és molt més emocional, molt més sensible i crec que tocarà els cors de molta gent.
0: És una meravella de cançó amb una col·laboració que crec que a la gent li agradarà molt. De moment sí. Ho deixem aquí, no desvalem el secret, però fes-me el favor de publicar aquesta cançó al Nadal, que és quan tindrà tota la gràcia i tot el sentit del món.
1: Sí.
0: Edu Esteve, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, gràcies per llevar-te tant d'hora, gràcies per cantar tan aviat, que jo sé que això costa, i com sempre, tots els èxits del món.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, Edu, cuida't.
1: Adéu.

0: Molt bon dia, matiners. Arrenquem el divendres 9 d'octubre amb música. Ja ho acabeu d'escoltar ara mateix, Edu Esteve, en directe als matiners de Catalunya Ràdio. Això sí, si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia assolellat i la refrescada, molts de vosaltres ho notareu quan sortiu de casa, serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu, i fresca la resta. Es manté el vent de nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà, i a la tarda algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran avui els 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, què tal? Preparada pel cap de setmana o no?
1: I tant.
0: Què farem aquest cap de setmana?
1: Des de dilluns ja estic esperant divendres.
0: Què passarà? Què passarà?
1: Tinc moltes coses. En el fons tinc moltes coses.
0: Demà n'hi moltes grasses.
1: Vaig a oques, tinc un dinar familiar que em fa molta il·lusió.
0: Més que oques?
1: Et diria que bastant 50-50, perquè va a la meva neboda i llavors sempre és una il·lusió.
0: Era dir-te coques i ara els veuràs mai més, també t'ho dic.
1: Ja, però la meva neboda passa per davant de tot, de tot, de tot, de tot.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Amb què comencem avui?
1: Doncs mira, acabem la setmana amb una reflexió de l'actor i escriptor Carlos Bardem en una entrevista a El País, que ha assegurat que no existeix un acte d'amor més potent que demanar una vida digna per tots.
0: Doncs bones paraules també per arrencar aquest divendres al programa. Maiol Roger, a partir de les 6, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Sembla Shakira, també, Maiol Roger. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, avui des de París, perquè farem un programa especial per seguir els diversos esdeveniments que estan passant a la ciutat, les protestes dels estudiants a França, que s'estan complicant. Entrevista amb Lilian Thuram, entrevista amb l'Orfeo Català, que estrena la gira europea de Gustavo Dudamel aquest cap de setmana, i si hi ha una cita especial aquest cap de setmana a París, és Maria del Mar Bonet a l'Olímpia,
0: sí,
2: a partir de les
0: sí,
2: 11 al matí de Catalunya Ràdio des de París.
0: Fantàstic, doncs. Bon jou a tothom.
2: Bon jou.
0: Ara ens escoltem, Maiol.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. I si sou amants dels animals, aquesta notícia us encantarà perquè rescaten un gos chihuahua perduda.
1: Sí, ha passat gràcies al poder de les xarxes socials. L'Olga havia perdut la seva gossa a Badalona, va penjar una fotografia a les xarxes i una veïna va veure aquesta suposada gossa al carrer i de seguida doncs, el que va fer va ser avisar la Guàrdia Urbana per veure si la podien identificar.
0: Veus?
1: Amb el xip. Els amos en aquell moment que tenia el gos van dir que l'havien comprat a una senyora però no van donar gaires detalls més. La Guàrdia Urbana va comprovar, com dèiem, el xip i van veure que efectivament era la chihuahua que estàvem buscant.
0: Doncs mira, rescatar un gos i recuperar-lo. Mireu la Maria Pombo aquesta setmana, pobra, buscant el seu
1: gat.
0: Per tant, us ho podeu imaginar, aquesta alegria. Més bones notícies per acabar la setmana. L'artista urbà TV Boy homenatge a la Mari Carmen a Barcelona. Ot Serra.
4: Al carrer Basses de Sant Pere, a Barcelona, en una paret de color marró clar, s'hi observa la Mari Carmen, amb la cara una mica inclinada i recolzada sobre la seva mà. Mira l'horitzó. Amb l'altra mà ensenya una clau, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És un dibuix. Du una túnica blanca i unes ales. El seu autor, TV Boy, explica al diari El País que quan es va assabentar de la seva mort, es va imaginar la Mari Carmen com un àngel al paradís i, per fi, amb les claus de casa seva.
0: Moltes gràcies, Ot, i aquest serà un gran cap de setmana pels boletaires.
1: Doncs sí, perquè avui arrenca la tradicional fira del bolet d'Isona i Conca Dellà, coneguda com a Boletus.
0: Estàs bé? Va tot bé?
1: Saps què és això?
0: Rovelló mix.
1: Home, és que m'encanta, jo sempre que puc et colo.
0: A veure. Demanem disculpes avançades a la gent a qui no li agradi l'Eurodance, Techno House...
1: No, però el rovelló li encanta a tothom, llavors saps com
0: equilibra. Molt bé, Lara, molt bé.
1: Aquest any, a veure, el temps no ha acompanyat, encara no trobem rovellons, no trobem bolets als boscos, per tant...
0: Comença la temporada.
1: Exacte. Per tant, els organitzadors de la fira s'han hagut de posar una mica creatius per celebrar amb la mateixa il·lusió la natura, la cultura i la gastronomia de la tardor amb aquesta fira sobre els bolets, quan no hi ha bolets. Avui es farà un sopar popular obert a tothom, demà començarà amb la sortida guiada al bosc amb una micòloga que es diu Laia Ribas, i llavors és una oportunitat perfecta per conèixer a fons els nostres boscos mediterranis. I diumenge la jornada s'omplirà de parades agroalimentàries, artesanes i servei de bar durant tot el matí.
0: I aniràs tu o no?
1: No.
0: Ah, és que ens vas presentar
1: perquè vaig a Hostalgrassa, sí. Saps? Mira, no puc anar tot.
5: És que estava a punt de canviar el pla.
1: No puc anar tot. Si hi haguessin bolets...
0: Hi aniries,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, això sí.
0: Renunciaries a l'últim concert d'Hostalgrassa per anar a buscar bolets.
1: No, però el diumenge,
0: ja està,
1: saps?
0: Ja està.
1: No, a Hostalgrassa no renuncio.
0: Tot dic, va.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Matiners. Què passa, Marxa? Bon dia.
1: Bon dia.
5: És que tenia més a la Lara i he pensat, mira, també posa ahí música disco.
0: Perdona, aquesta cançoneta, la Lara, un mocador al cap per anar a buscar bolets.
1: Mira, perdona, diversió assegurada, 100%.
0: Tal dia com avui, un 9 d'octubre del 1976, la versió disco de la cinquena sinfonia de Beethoven, mai el Roger et matarà, arribava al número 1 als Estats Units.
5: Mira, i qui hi ha darrere d'això és Walter Murphy, que va convertir una de les melodies, evidentment, més conegudes de la música clàssica en un tema de la pista de ball. La cançó va funcionar tan i tan bé que es veu que va acabar també com a banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever.

0: Quin comentari de Maiol Roger al respecte?
1: Ai, pobre Ludwig. Si aixequés el cap, es voldria tornar a quedar sord.
2: Només... Pues a mi m'agrada, eh?
3: A mi també.
0: Sí,
3: és un clàssicorro.
0: Sí. Un clàssicorro, clar que sí. Vinga, perfecte. Aquest programa només pot anar millor. 10 minuts, 6:15 del matí. Bon dia, matiners. Moment de repassar alguns de... Home, alguns dels sons que ens ha deixat la tele. No, el so que ens ha deixat la tele.
3: El so del dia, eh?
0: Perquè és, és un so que té molt poques hores. Si us lleveu ara al matí, això vol dir que també us aneu a dormir com nosaltres. I amb tota probabilitat no haureu escoltat el que ha passat amb Shakira, que fa ben poques hores ha passat per la revuelta.
2: Doncs l'hem sentit parlar català, oh, amb Broncano, i s'ha postulat com l'ambaixadora del català a Miami.
4: Puta mare, com
2: és
4: en català.
5: De puta mare, eh?
4: De puta mare.
5: Hables català?
4: Sí,
5: parlo. Jo parlo també.
4: Sí?
5: En català?
4: Sí, jo parlo també.
5: El meu segon idioma.
4: Jo parlo...
5: Si tu vols...
4: Els meus fills.
5: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
4: Sí, sí, són catalans.
5: Parlen català?
4: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
5: Sí.
4: En Miami, també.
5: En català?
4: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Así, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, claro, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
5: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos,
4: sí,
5: en Miami.
4: Sí.
5: ¿Crees que es de paz?
4: Pero qué fácil.
5: ¡Ah, dormido!
4: ¡Qué fácil!
5: Y la gente, sí, en Miami, sí, está, gente... está poseída. ¡Ay, Virgen, Shakira, se le fue la cabeza! ¡Está loca!
4: Milan, Milan, parlem després. Parlem després.
5: Milan, estic molt enfadat amb tu.
4: Sí, sí, molt enfadat.
5: Aquesta cosa que tu has fet, per mi, és una decepció.
4: Jo tenim que parlar d'això, bla, bla, bla. I així, ja, si nadie s'entera.
5: Ellos hablan català?
4: No, hablan mucho inglés entre ellos.
5: Sí,
4: sí, sí. Sí.
5: Muchas cosas, muchos idiomas, ¿eh?
4: Sí. En inglés, yo intento hablar en castellano con ellos, sí, todo el tiempo.
5: También que no pierdan tanto
4: en catalán. Y en catalán, catalán cuando claro, no quiero que me entiendan.
5: Muy bien. Bueno, a mí pasa también, yo hablo a veces en catalán también.
4: Sí, sí, porque tú eres de Barcelona.
5: No.
4: No, ¿tú dónde eres?
5: Jaén, Andalucía.
4: ¿Y tú por qué hablas catalán?
5: Porque me gustan todos los idiomas del Estado español, me encantan.
4: ¿Tú tuviste una novia catalana alguna?
5: También ha pasado,
4: ah,
5: sí.
4: Ah, ¿ves?
5: Nos ha pasado lo mismo los dos.
4: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
5: Los dos hemos pasado por eso.
0: La terra unida. Molt bé, Macià, molt afinadet, molt afinadet. Mira, aquesta versió, de la veritat, puja una miqueta. Em passo els dies esperant la nit. Escolta, m'està fent més Shakira pel català.
2: Sí,
0: molts,
2: sí,
0: catalans, t'ho dic, perquè aquest vídeo es viralitzarà al llarg del dia i els titulars de Shakira parla català aniran, bueno, no només aquí, sinó per tot el món.
2: A Twitter ja és viralíssim, eh, el tall aquest.
0: Viralíssim! Viralíssim! Una cosa mai vista. Una cosa mai vista.
2: És fortíssim. Al Broncano li van donar només 15 minuts per fer una entrevista i l'havia de fer, evidentment, només sobre el concert.
0: Imagina't.
2: I ha acabat veient això.
3: I mira, ho diràs.
6: Servil i acabat. Vinga, va, seguim.
0: Ah, que per cert, el Sot i Seré de l'Àngel Llàcer hi va haver un moment molt emotiu.
2: Sí, perquè Diana Roig presenta el programa al costat de Llàcer. L'actriu ha sigut una de les roses del Petit Príncep i va passar això amb una concursant.
6: T'encantaria cantar la rosa del Petit Príncep amb una rosa del Petit Príncep?
7: Sí, senyor.
6: Aquest moment s'ha de crear ara mateix.
2: Doncs sí, els somnis es fan. Anem cap allà. Fixa't!

0: no sabia que cantava tan bé. Sí, han dit que jo no havia explicat coses, però ella tampoc ha explicat aquesta habilitat que té cantant, perquè és que canta molt bé i ha sigut espectacular.
1: Home, molt bé, eh? Escolta, m'ha cantat molt bé, perquè la cançó de la Rosa és molt difícil de cantar. Jo he sentit autèntiques bestieses en directe, cantant aquesta cançó. I, a més, cantar-la al costat de la Diana Roig, que, clar, aquesta atrapa-la també, que és per donar-li de menjar part en positiu. Celebrem que passin coses com aquestes al Soc i Seré, que podeu recuperar si encara no l'heu vist a través de la plataforma 3CAT. I ara el programa és moment d'obrir la revista del cor, perquè Mercedes Milà s'ha mullat i diu... Qui vol que guanyi les eleccions generals?
2: Milà va anar a recollir un premi al Celebrity Pets Awards, una gala per mascotes, i davant els mitjans de comunicació ja va dir que temia l'avançament electoral i va deixar això.
3: Lo único que te puedo decir es que deseo con toda mi alma que gane Pedro Sánchez las elecciones y que la gente entienda todo lo que han hecho, que es mucho.
1: Bueno, tampoc no sorprèn gaire que Mercedes Milà digui que votarà Pedro Sánchez.
4: La veritat.
1: No. Quan vaig llegir però quan vaig llegir la notícia vaig clicar, vaig dir, a veure a qui votarà.
4: Per si de cas, no?
1: T'imagines que de cop i volta Mercedes Milà diu votaria a Esquerra Republicana?
2: Sí, home, hauria sigut més titular, evidentment.
1: Li treuen un dels balcons de la casa Milà, de la Pedrera, li treuen. Sara Carbonero ha passat per la mesa d'Antena 3, on ha parlat, evidentment, d'Iker Casillas, bé, evidentment, no tan evident,
2: no.
1: I ha rebut una sorpresa d'Alejandro Sanz.
2: Sí, sobre la seva relació amb Iker Casillas, Carbonero ha confessat que la seva vida va canviar completament, que es va tornar molt més reservada a causa de la persecució mediàtica que va patir durant molts d'aquells anys, i no en vol parlar molt més, doncs justament per això, perquè va haver-se de tornar ella mateixa molt més reservada. I el moment que s'ha fet més viral de l'entrevista és quan Alejandro Sanz li ha enviat un missatge molt emotiu.
5: Yo como soy tan fan tuyo, quería estar de algún modo y mandarte este abrazo enorme desde México, que estamos de gira por aquí. Espero verte muy pronto y ya sabes que te quiero con todo mi corazón. Chao.
6: Hay gente que le estaría dando un tabardillo si recibiera un vídeo de este calibre y de esta persona.
7: Yo estoy aguantando la lagrimita. Yo también. Muchísimas gracias. Alejandro, si ves esto, sabes también lo mucho que te quiero y te admiro y lo gran persona que es al final, ¿no? Porque yo creo que ahora detrás del artista... Hay un poema que me gusta bastante de Marc Juan que se llama Nunca conozcas a un artista, pero en algunos casos merece la pena.
8: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt, amb només 4 minuts, 5:45 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres, agafem-nos de les mans i sapiguem quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
9: Bon dia, matiners. Avui divendres 9 d'octubre la lluna entra a Balança i ja ens prepara per la lluna nova que tindrem aquest dissabte en aquest mateix signe. Comença un nou cicle especialment relacionat amb els vincles, els acords i l'equilibri que necessitem recuperar a la nostra vida. Aquest cap de setmana he preguntat què puc fer jo perquè les meves relacions siguin més justes, més sanes i més equilibrades? Perquè trobar l'equilibri no sempre és cedir. De vegades també és aprendre a posar-te al teu lloc. Bon cap de setmana!
1: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
2: Doncs avui divendres felicitem el guionista, productor i director de cinema Albert Serra, en fa 51.
10: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
2: Un altre productor, guionista i director de cine, el mexicà Guillermo del Toro. I acabem felicitant el músic cubà Chucho Valdés. El pianista avui arriba als 85 per molts anys.
10: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
1: Posa mare, una miqueta de Chucho Valdés, home, quina meravella. Doncs escolta'm, felicitats Albert Serra, també Guillermo del Toro i, evidentment, el cubà Chucho Valdés. I com cada dia als matiners, ens despertem amb una cançó. En aquest cas, música que ens proposa un rostre conegut.
11: Molt bon dia, matiners.
8: Joan Roca, xef. Fa anys que ens deixa bocabadats amb els seus espectaculars plats del celler de Can Roca.
11: Us convido a escoltar Dancing Queen d'APA. Sempre he estat fan d'APA, però Dancing Queen me la posava en bucle quan la meva filla Marina, amb 17 anys, s'estava recuperant d'un greu accident de trànsit. Em recorda, quan l'escolto, aquells moments d'optimisme necessari, optimisme radical. Espero que tingueu un molt bon dia.
8: Els més matiners.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15, molt bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al divendres 9 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor al dret a l'habitatge.
2: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a les empreses i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la de l'Olga, que és la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desnonada a l'abril. Això mentre hi ha al vespre a Madrid. La marxa en record de la Mari Carmen va plegar a milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
1: La mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre.
2: Els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid i davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català Salvador Illa.
3: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
2: Parlava en aquest cas de l'Olga, és cert que ni la Generalitat ni el Parlament li van fer cap minut de silenci. Sigui com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
1: Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N.
2: La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, però el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial, cosa que el partit ha rebutjat. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, que és del sector de Junqueras, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si finalment no s'arriba a un acord amb Rufián. Pel que fa a altres partits, a Junts per Catalunya, Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista, ja és oficial, mentre que el PP, Xavier García Albiol, sona com a cap de llista per Barcelona.
1: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica.
2: Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten el seu retorn a casa abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament que porta anys buit.
4: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
5: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
2: Recordem que Puigdemont sí que ha dit que s'esperarà que l'amnistia estigui oficialment aplicada per tornar.
1: El govern francès ha anunciat les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants.
2: Després de setmanes de mobilitzacions, l'executiu ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que autoritzarà que es pugui contractar docents on calgui. Això després que ahir continuessin un dia més les mobilitzacions amb aldarulls a la plaça de la Bastilla de París.
1: Recordem que avui al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell en directe des de París. La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del judici del suïcidi de la jove.
2: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta de Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. De fet, estava en tràmits

0: per sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
1: Mare meva, i ara tranquil·litat tothom, per favor, perquè aquesta tarda, paciència, comença l'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre.
0: Sí,
1: ara veuràs tu.
0: Es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls de les carreteres per reforçar la seguretat viària. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de controls que hi haurà.
2: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: Només d'aquesta restricció de circulació de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada.
1: Paciència, poc a poc, bona lletra, que després ens posem nerviosos i passa el que passa. La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura.
0: L'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, la seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual.
1: Marxes de pont o no? De cap de setmana llarg?
0: No, em quedo per aquí. Per no fer la cua.
1: Quasi millor. Bon cap de setmana, Agustí, descansa. Dos quarts de sis del matí, 5 minuts, ells de moment no marxen, ens espera un matí mogudet. Marc Curado, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Com cada matí és moment de fer un cop d'ull a les portades de la premsa. Avui, evidentment, amb la precampanya a tot arreu.
3: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre que augura una campanya electoral ruda. El País es fixa en els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clavant avantatge, tindrien de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure les llistes dels indignats de la Puerta del Sol.
4: També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a 2 dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijóo com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa.
3: Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de la destrucció a Ucraïna. Un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja 2 autocars de civils a crematòrs.
4: I la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Anne Carson.
1: I els articles d'opinió, avui un dia més reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
4: L'editorial de l'Ara diu que el problema de l'habitatge no és només de les capes més vulnerables, sinó que afecta de ple la classe mitjana i totes les generacions.
3: I es pregunta fins a quin punt beneficiarà Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de lluita per l'habitatge.
4: La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen.
3: De fet, critica que els partits s'embranquen en un debat estèril i defensa que el problema de l'habitatge no resoldrà amb paraules girades, sinó amb pactes.
4: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile titula La política de la crueltat i critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari.
3: Assenyala que quan la maquinària es torna contra una persona anònima no es tracta de derrotar un oponent, sinó de destrossar qui no havia triat participar en aquest combat.
4: El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però diu que el govern espanyol i els seus socis no tenen dret a instrumentalitzar la situació. Diu que això és obscè.
3: Creu que un govern responsable no buscaria treure un rèdit electoral de la mort de la dona desnonada.
4: El País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre.
3: I exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia. Què rius?
1: És que m'encanta perquè... Últimament hi ha molta gent que s'està sonant abans de posar-se davant del micro i em fa molta gràcia. L'altre dia no sé si li passava.
5: A mi em va passar ahir, però l'estudi de dalt feia fred.
1: Sí, clar, però jo soc molt partidari de que us moqueu davant del micro.
5: Home, tampoc cal, no? Exacte.
1: Vinga, va, centrem-nos, per favor. Repassem la premsa digital amb la Sílvia. Què han trobat a Capellades?
5: Doncs mira, restes de fusta de fa més de 40.000 anys demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa és a l'abric romanín, fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines o envasos, per exemple. Ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull la Vanguardia.
1: Ui, i qui s'ha posat a subhastar?
5: Sí,
1: digo.
5: Els Franco.
1: Apa, venga, bon divendres.
5: Sí, treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, a Magna Art Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures o vaixelles. Ho recull el Mundo, detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. Ara bé, també publica una imatge al Mundo que veiem d'un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca. No m'ho puc creure!
1: Et dic que això se subhasta en hores?
5: No, clar, no em sorprendria.
1: Ai, Déu meu, els veïns d'Eivissa volen multes adaptades?
5: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem al diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensa que amb diners es podria aparcar a qualsevol lloc, però que avui li ha sortit car.
1: Avui no parlem de formatges ni d'esmorzars de forquilla, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
5: Sí, per segon any consecutiu, el bar Leone de Hong Kong està al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic es consolida ara sí, com una de les grans potències, amb 13 locals en el top 50, especialment això, Hong Kong, Bangkok o Tòquio. En segon lloc, està més a prop, Moebius, a Milà, i tanca el podi l'Alquímico, Cartagena, Colòmbia. Més a prop encara, Barcelona, número 16, el bar Sips, al carrer Montaner, i el número 17, el bar Paradiso, també a Barcelona. Llegim al País.
1: Gràcies, Sílvia. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. També per ser en emissió conjunta per ICAT. Ja tinc per aquí la Marta, perquè amb la Marta, com cada dia a aquesta hora, repassem alguns apunts culturals. Comencem amb notícies tristes, Marta.
6: Sí, perquè hem de lamentar una mort. És la de Joan Porta, conegut com el Gitano de Balaguer. Venen els bombes. Va ser una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i es va retirar, de fet, fa uns dies ja per problemes de salut. Per tant, des d'aquí, doncs, tot el carinyo a tota la família i tota la gent de Lleida. Continuem ara amb notícies una mica més positives.
7: M'encanta la teva veu. I tu més.
6: I és que la sèrie Sense filtres del 3CAT... És un drama adolescent sobre tres joves que s'enfronten als problemes derivats de les xarxes. Doncs bones notícies, perquè ha guanyat el premi Best Short Form als Premis Internacionals de Drama de Seul, que premien les millors sèries de 46 països diferents. I acabo amb algunes previsions per avui mateix. Per exemple, comença la ruta de l'art de Castelló d'Empúries. Avui també s'entreguen els Premis Nacionals de Cultura al Vendrell. També engega el Festival Internacional de Titelles al Teatre La Puntual de Barcelona. I, parlant de teatre, es fa la presentació institucional del projecte del Teatre Nacional de Catalunya del nou director Josep Maria Mestres, que agafa el relleu a Carme Portacelli.
1: Amb només 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí, Catalunya està fent el primer cafè del dia i nosaltres us animem, com sempre, a participar a la Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
5: Molt bon dia de nou.
1: A veure, avui tinc el cordomí, per aquí, em sembla, també.
8: Bon dia, aquí present, sí.
1: Escolta, fem una cosa, Eloi, abans de la Dada Maria, espera't un moment, perquè ahir jo amb les presses em vaig oblidar de fer el sorteig de les entrades de teatre. Per tant, m'hauries de dir un número de l'1 al 4.
8: El 3.
1: Doncs mira, en Carles, des d'Esplugues de Llobregat, que ens va trucar ahir. Carles, per tu, aquestes entrades per anar a veure Morning Sun, que les sortejàvem ahir. Que, per cert, avui tenim un regal.
5: Ja el voldria, jo.
1: Ja et dic ara que podeu estar preparats tots els oients dels matiners, perquè això serà la revolució d'aquest programa de ràdio. I deixeu-me que us digui que avui tenim una altra novetat. Cada divendres hi haurà un resum del que ha passat al programa protagonitzat per Macià Closes, el nostre tècnic.
5: Ah, que xulo! Com pillarem,
1: No tenen per què ser errades, però diguem que... Des de la seva
8: òptica. Dominaran.
1: El què, perdó, Eloi?
8: Dominaran les errades.
1: Sí, molt ben definit. Sí. Ja que he venut tot el peix, és moment d'escoltar. Què ens proposes avui, Maria?
9: Ai. Doncs mira, avui celebro que hi sigui l'Eloi, perquè vaig dir que un dia te'n faria una de litres dedicada a tu. Jo crec que aquesta t'agradarà. Sí?
10: Compte.
9: Mira, després dels aiguats d'aquesta última setmana...
10: Ai.
1: D'això es tracta la dada, Maria. Vinga, va, anem-hi.
9: Avui una dada sobre pluges.
11: Però ha caigut més aigua ha estat a la localitat d'Alforja, al Baix Camp. Aquesta aiguat ha col·lapsat les dues rieres que passen pel poble i ha provocat la inundació de diversos carrers. Els forts corrents s'han endut molts cotxes cap als afores del nucli rural.
9: Això que sentíem era la crònica de TV3 de l'any 1994.
1: Ai, Déu meu.
9: De les pluges que van caure al Camp de Tarragona, també bona part de les comarques de Barcelona, van ser unes greus inundacions que demà farà 32 anys, el 10 d'octubre del 1994. Com sentíem, l'Alforja, al Baix Camp, en aquell episodi va ser el municipi que més litres per metre quadrat va recollir aquell dia. Però és que no només això, sinó que és una de les vegades que a Catalunya s'han recollit més litres per metre quadrat en un sol punt en 24 hores. I la pregunta és...
1: Ai, però a veure, un moment, jo ja m'he perdut en tot el que em vas explicat.
9: A veure, situat, 1994, sí, sí. Episodi de pluja.
1: Jo tenia...
9: L'Alforja cau moltíssima aigua.
1: Tenia
9: moltíssima,
1: dos anys,
9: moltíssima.
1: Jo, si és que tenia dos anys.
5: La Lara no existia, ben, jo en tenia un d'any. Imagina't.
1: Sí, sí, home, t'estic fent broma, Maria. Va, anem a la pregunta, a veure.
10: Calculeu bé, calculeu bé les edats.
1: Sí,
10: favor.
1: Contestaràs primer tu.
9: Sí, sí.
1: Ah, ho dius per mi. Eloi, sisplau. Va, anem.
9: Quants litres per metre quadrat van caure a l'Alforja el 10 d'octubre del 1994? És un dels pitjors episodis de pluges que hi ha hagut des que hi ha registres.
1: Val.
9: Ja us dic que són més dels que s'han recollit ara, d'acord?
1: Ah, sí?
9: Pista.
1: Ah, sí?
9: Com a pista.
1: Però més ara, sí. Que més d'aquest...
9: Aquests dies, aquest últim cap de setmana, val, val. Si vas veure les xifres de litres...
1: Sí, sí, sí. Doncs jo diré 500. Eloi?
5: Jo 400.
1: Eloi?
5: Perdó.
10: Ah, m'ha robat.
1: No, no.
10: Jo recordo Eloi, els 400.
1: Eloi, Eloi, jo t'he donat pas. Eloi.
5: No, sí, home. Sí, jo m'he colat.
1: Eloi.
10: No, no, ara no em fotré aquí amb... 405. Jo volia dir 400. 405, vinga.
1: Martona.
5: 550. Ho sé, tu.
1: Macià. 444.
10: Sí, aquí necessitem un Francesc Mauri jugant, que et diria 410,7.
1: Sí, però el Mauri, si el truco, ara estarà despert, el Mauri, si el truco...
10: No, no. Sí, sí que estarà despert, però no sé si voldrà que el truquis.
1: Per això vull dir que, no sé. Eloi Cordomí, 405. Marta Viana, 550. Macià, 444. I jo que dic 500. Quants litres per metre quadrat van caure al mil...
10: Final... Al final la Marta no ha dit 400?
5: Jo he dit 400. La Lara.
10: Ah, val, val, la Lara, val, val, val, val, perdó.
5: Sí, però sí, no sí, m'has sí, dit sí, ara, crec.
1: Ah, doncs la Lara 400. Anem a resoldre, per favor, perquè qui guanya la dada Maria d'avui és...
9: Macià Closes!
1: Molt bé! No m'ho crec, això.
9: És que em porta 4, eh?
1: És que, ai, és que Macià, ja no participes més.
9: Molt
1: Macià.
9: Fort.
5: S'ha acabat.
9: No para.
1: Molt bé, escolta'm, perfecte. Quants van ser, exactament?
9: Són 450, d'acord?
1: Sí. Molt bé, Macià.
5: Molt
1: bé,
5: final,
1: molt
5: bé.
9: La veritat és que
10: molt bé,
9: us heu aproximat molt avui. I d'aquests, 240 van caure només en 2 hores i mitja. És una passada, eh? Perquè aquest cap de setmana, Eloi, si no recordo malament, hi havia algun punt amb 250 litres durant tota la nit de dissabte a diumenge, que ja era una passada, doncs imagina't, en 2 hores.
10: A Granollers.
9: Ah, per exemple.
10: Dos llocs més, i 280 a Vilassar de Mar.
1: Molt bé. Imagina't. Doncs escolta, Macià Closa, que ens està fotent una avançada per
5: no
1: la dreta, que té tela el tema. Eloi, d'aquí uns moments t'escolto.
10: Vinga, fins ara.
1: Fins ara. I Maria, moltes gràcies i bon cap de setmana.
9: Bon cap de setmana.
1: A veure, un moment. Avui tenim no només les mans de Macià Closes muntant el bo i millor d'aquesta setmana, sinó que tenim un regal especial. No marqueu encara el telèfon del programa, d'acord? Qui el marqui, automàticament ja no participa. Perquè tenim dos xecs de 200 euros, en aquest cas, dos talonaris de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Dos xecs de 200 euros. Què haureu de fer? Aneu-hi pensant. Durant uns quants segons, fer-nos molt la pilota als matiners. Molt. Les dues primeres persones que ens facin molt la pilota s'emportaran aquest xec, que no està gens malament, tal i com estan les coses. Dits preparats, no truqueu encara al 932017474. D'aquí uns moments, aquests dos talonaris de 200 euros per sortejar entre els oients més matiners. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
12: Molt bon dia.
1: Què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio?
12: No regalem 200 euros, però sí contingut d'alt valor. Avui especial des de París per seguir l'efecte de les protestes que hi ha a França des de fa uns dies amb els estudiants. Parlarem amb estudiants francesos. També tindrem experts que ens ajudaran a il·lustrar què està passant a tot França amb aquestes revoltes. Després hi ha conversa de Rigar Ostell amb Lilian Turà, amb una conversa deliciosa que us recomano escoltar. Parlarem amb l'Orfeo Català, que presenta la seva gira amb Gustavo Dudamel, la gira europea de Gustavo Dudamel, i a les 11, Maria del Mar Bonet fa 51 anys del seu concert a l'Olímpia, diumenge hi torna, i Maria del Mar Bonet amb Ricard Ostrella al matí de Catalunya Ràdio des de París.
1: Doncs vinga, tot això a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
12: Fins ara.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
4: I em va vindre a dir, sí.
5: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
6: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
7: Ja hi tornem a ser.
8: 11a temporada del Tot Costa.
9: Por qué? Por qué?
7: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
8: Nova temporada amb els vells clàssics.
9: No sé si són muy simpáticos. No sé.
2: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
10: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. El tenim preparat perquè portes una ratxa a l'oi amb la dada Maria.
11: Sí, no, però jo aniré en aquesta línia, eh? Aquesta és la idea.
10: Jo estic, no he de dir que estic molt
11: desmotivat. I el dia que parlem de pluges ho he recuperat.
10: Exacte. Bé, la vida funciona així. Eloi, vinga, anem-hi. Quin temps ens espera per avui? I sobretot si no, anem mirant el cap de setmana.
11: Si no, organitzaré un concurs perquè la gent em tiri floretes i ja està, i no passa
10: molt
11: res.
10: Bé, ah, mira-li, molt bé.
12: Molt ben tirat, molt ben jugat.
10: Va, que vaig tardíssim, Eloi.
11: Vinga, va. Avui ja està, marxen les pluges. Avui ha entrat el vent, en farà avui encara, sobretot als dos extrems de Catalunya, tramuntana i mestral. La tendència és que vagi afluixant, però no acabarà de desaparèixer del tot, i cap de setmana assolellat. Aniran passant alguns núvols prims a la meitat nord. Diumenge potser aquests núvols seran una mica més abundants a la meitat nord. I les temperatures avui han baixat, fa fred ara mateix, i la tendència és que es vagin recuperant també durant el cap de setmana. Demà ja ho notarem, que sobretot les mínimes ja comencen a pujar. La nit de la pròxima nit no serà tan freda.
10: Tot i que avui, escolta, hem sortit al carrer, Marta, i anàvem amb jaqueteta també a l'estudi, eh?
12: Sí,
10: avui s'ha notat, aquesta davallada de les temperatures.
11: Mira, en tot cas, hi ha Barcelona 15 graus i és la temperatura més alta, imagina't, i els estan imagina't. Al voltant dels 10.
10: Doncs vinga, jaqueteta i bufandeta per sortir de casa.
12: Sí.
10: Eloi, una abraçada forta, que tinguis bon cap de setmana.
11: Igualment, bon cap
10: adeu,
11: de setmana.
10: Adéu. Vinga, 93207474, el moment ara sí de marcar el telèfon de Catalunya Ràdio. Aquests dits més àgils s'emportaran aquest, vaja, en tinc dos, per tant, un xec de 200 euros i un xec de 200 euros que bescanviarem, o que podreu bescanviar en prop de 1.500 establiments a Catalunya adherits a la Comerciada. De fet, és una iniciativa impulsada per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, també amb la col·laboració de les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Per tant, si teniu ganes de participar, només us demanem que durant una estoneta ens feu la pilota al programa.
12: Vinga, va.
10: Que hem de començar el cap de setmana una miqueta per la porta gran.
12: Sí, que ha sigut una setmana molt intensa.
10: Exacte. Per tant, necessitem pilota màxima als matiners de Catalunya Ràdio. Un xec de 200 euros, bé s'ho val. Per tant, 93207474. Tinc algú per aquí? Home, suposo que sí, tinc la Sara, pobra, agafant 10 telèfons alhora. Però a veure si podem parlar ja amb algun dels primers oients. Perdoneu. Aquí tinc el Xavi. Xavi, bon dia.
13: Bon dia, Carles.
10: Molt bé, comencem bé per fer la pilota, Xavi?
13: Xavi Canalies, perdó.
10: Carles,
13: que et dius
10: aquí
13: com jo.
10: Però, Carles, com has arribat a que em dic Carles?
13: Que m'he equivocat, perdona.
10: Ah, va. Escolta, que aquestes hores tots estem adormits, Aquestes hores
12: que
10: tots
12: bo.
10: Estem adormits.
13: Estem una mica adormit.
10: Però clar, si dic, fem-ho la pilota.
13: Tot i que sou l'alegria de tot Catalunya,
12: Ara!
10: Molt bon bé, matinet, molt bé, molt bé. Escolta, Xavi, et posaré una musiqueta i, escolta'm, durant una estoneta, uns segonets, has de fer-nos molt la pilota per emportar-te aquest xec.
13: Vale.
10: Xavi, sí?
13: Sí, sí.
10: Estàs preparat?
13: Sí, sí.
10: Vinga, va, som-hi. A veure, va, quan vulguis, Xavi.
13: Pues que cada dia quan me llevo no hi ha cosa millor que posar la ràdio i escoltar-vos a vosaltres per despertar-nos i fer-nos el dia més feliç.
10: Xavi,
13: sou la canya de tot Catalunya. Sou els millors. No hi ha res més millor que escoltar Catalunya Ràdio de bon matí. Oh. Què et sembla?
10: Xavi, un aplaudiment. Sí, vinga, per tu aquest xec de 200 euros. Que tinguis un molt bon dia, Xavi.
13: Moltes gràcies. Igualment, bon dia i felicitats pel programa.
10: Moltes gràcies, una abraçada. A veure, qui més tinc per aquí? Em dieu el nom? No sento res.
4: Enriqueta?
10: Enriqueta! Què tal,
4: hola,
10: Enriqueta?
4: Bon dia, bonic.
10: Va tot bé o no, Enriqueta? M'hauries de baixar una mica la ràdio.
4: Sí, la baixo, la baixo.
10: A veure...
4: Pues mira, que m'alegro moltíssim,
10: espera,
4: moltíssim,
10: espera,
4: moltíssim.
10: Espera, espera, que t'he de posar una sintonia abans de que comencis, que hi ha en joc aquest xec de 200 euros, d'acord?
4: Molt bé.
10: Quan vulguis, Enriqueta!
4: Doncs que m'alegro moltíssim, moltíssim, moltíssim de que estigueu regalant aquest... aquest xec, perquè és tot un detall per part vostra i sou super simpàtics i molt amables i esteu al dia de tot, perquè mira, avui gràcies a vosaltres m'agafaré la xaqueta que no vaig a ser que m'encostipi i veig que us preocupeu moltíssim per tots els oients del matí. Sou l'hòstia, la veritat que cada dia em deixeu més al·lucinada. És espectacular el que feu des d'aquí del programa. I a més, m'aixeco amb una alegria que és que si no fos per vosaltres, mare meva, és que no sé què estaria. Jo ja, quan surto al carrer avui, que aniré a brigadeta, gràcies a vosaltres, sobretot.
10: ja està, Enriqueta, home.
4: Vinga, que tingueu molt bon dia, gràcies.
10: M'encanta, una abraçada, Enriqueta, bon cap de setmana. Escolta'm, ens han de donar més xecs?
12: I tant, sí.
10: Ens han de donar més xecs d'aquests.
12: Cada dia això, volem xecs.
10: Això és una meravella, acabem d'inflar-nos uns quants quilets l'equip del programa. Això és fantàstic. Doncs mira, ara farem un gir inesperat en aquest matí de divendres. Posa'm una música agradable, Macià.
12: Què és això?
10: Sí, perquè a partir d'avui els matiners, el pensament malèfic del nostre tècnic de so, Macià Closes, apareixerà tots els divendres. Ho farà en forma de muntatge, un muntatge sonor, perquè cada final de setmana les seves mans editaran un recull dels moments més destacats del programa. I aviso que destacats no vol dir que siguin els millors.
12: Quina por. Ui.
10: Estimades meves, esteu preparades?
12: Sí. Jo no.
10: Que arrenqui el
12: muntatge
10: Macià.

0: cosa mai vista.
1: A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
2: Fem matinès el 12 d'octubre.
1: Ah, sí? Què? Bueno, després ho parlem. No, es que per un día que tenía festa.
3: El trabajo te realiza. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, amiga.
4: A mí que mengen el...
5: I descobreixen...
6: Es tracta de nous mons que es formen a partir de matar...
2: Passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella porta.
1: Yeah.
2: A un grup de nens tu no els hi pots dir, que mal! Imagina que acaben de cantar, dius, que mal!
0: Una puta merda!
7: De veritat, molts ets...
2: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
1: Vale, a mi no.
2: Des que et posen una mica de rever a la veu, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sóc una autoritat.
2: Home, t'ho diràs, no ho havia dubtat mai.
8: Pim, pum, pam, porrazo.
1: Sigourney Weaver.
2: Mira, dona pas tu la nota de veu, va.
0: Adéu!
2: Marta Viana, Laura García, que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Adéu. I abans d'acabar, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
9: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo aquest dijous me n'he anat cap a casa pensant en Anne Carson, que és aquesta poeta canadenca que ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Al Catalunya Nit, la nostra companya Montse Camps de Cultura i en David Guzmán ens han explicat qui és, com escriu, quin és el seu estil, i ens han recomanat un llibre que es diu La bellesa del matrimoni, en el qual aflora, diuen, aquest sentit de l'humor tan especial que es veu que té. Jo no l'he llegida, diuen, un sentit de l'humor irònic i sec. Així que he sortit del programa i me n'he anat a buscar que aviam si hi havia alguna cita d'aquest llibre, i és amb el que us deixaré avui. Diu: el desig duplicat és amor, i l'amor duplicat és bogeria. La bogeria duplicada és el matrimoni. Au, que us vagi bé el divendres i el cap de setmana. Bon dia.
2: La bogeria duplicada és el matrimoni, eh? El cert és que és una bona frase que ens ha deixat l'Agnès Marquès, la seva reflexió per acabar aquest divendres, almenys els matiners. Francesc Soler, bon dia.
10: Bon dia, què tal, Canàlies?
2: T'he vist impactat amb aquesta frase, eh?
10: Sí, he de pensar, eh?
2: Dóna-li un parell de voltes. Tens fins les 12 o la 1 del migdia encara, sí, per fer-ho. Ricard Ostrell, avui per ser a partir de les 7 del matí en directe des de París, atents a tot el que està passant al país i a la ciutat. Estàs preparat o no per començar el cap de setmana?
10: Sí, es veu que farà fred, eh? Bueno, de fet, ja en fa.
2: Ja en fa.
10: Sí,
2: jo volia sortir amb la rebequeta.
10: Sí, ja ve de gust, també, una mica, no?
2: Ara t'escalfaràs una miqueta.
10: Vinga, endavant.
2: Engega el matí de Catalunya Ràdio, ara mateix amb Francesc Soler. I tornem dilluns. Bon cap de setmana, matiners.
11: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: En el gos en català fa bumbum.
4: Però que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
7: Vinga!
6: ...la societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Anna Closa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tots tenim aquella persona al nostre entorn que arriba tard a tot arreu i si jo els hi poso el tard davant. Per exemple, tu, els meus amics, series la Tardaia, que
1: bé.
0: Sembla un personatge de Game of Thrones, i tu series en Tardergi.
2: Tardergi, o m'agrada molt Tardergi.
0: Sí, que seria un dels dolents de Game of Thrones.
2: Que jo sóc dels que arriba a l'hora, nois.
0: Bé, doncs, si ho cata a les 8, apareixerà un quart de 9, això sí, tenim sort, i si decidiu enganyar-li i dir-li l'hora errònia, doncs és inútil que ho feu perquè arribarà tard igualment.
2: Ja ho sap.
0: Es constata.
2: Sí, home.
1: Exacte. I si no tens a prop una persona com aquesta, és que aquesta persona ets tu, eh?
2: Senyora.
1: Ets tu.
3: Sí, és així.
1: La persona impuntual, a més, acostuma a avisar amb un missatge molt concret. Ja surto.
2: Ja.
1: Aquest ja surto pot voler dir que realment està creuant la porta de casa, que acaba de sortir de la dutxa, que encara està decidint què posar-se de roba o que és conscient que realment hauria de sortir ja de casa, però és que està fent scroll estirat al sofà. Eh?
3: Home, no. Yeah. També et diré una
2: si
3: cosa.
2: Una barra...
3: No, un moment.
2: Enorme.
3: La gent que fem tard no fem scroll al sofà. És a dir, estem fent coses, hem calculat malament
2: Coses dir... molt importants. És que estic fent coses molt importants.
3: No, doncs estàs acabant de dutxar perquè no has calculat bé.
2: Estic matant un gat.
3: Estàs estenent la roba perquè no pots, perquè saps que plourà i no pots marxar amb la roba estesa o aquest tipus de coses, però scroll al sofà no.
1: Parla per tu, Laia, perquè de tot, hi ha de tot. Després arriba el segon missatge. Arribo en 5 minuts. Aquí ja sabem que no parla de 5 minuts reals, parla d'una unitat de temps que pot durar entre un quart d'hora i 40 minuts,
3: home,
1: depenent del trànsit, el transport públic, o de tots els obstacles doncs, que hagis hagut d'anar esquivant al llarg d'aquest trajecte.
3: Perquè tu fas el càlcul si no passa res. És a dir, tu dius, jo arribo d'aquí 5 minuts. Si tot anés com flash, però sempre passen coses.
2: Laia, tu saps que sempre passen coses.
3: És una variable que no introduïm mai.
1: Doncs segons la psicologia, les persones que habitualment arriben tard no sempre ho fan per falta de respecte o compromís, sinó que calculen malament el temps i tendeixen a autoenganyar-se.
3: Sí.
1: Aquest fenomen es coneix com la fal·làcia de la planificació, que és la tendència a subestimar quan trigarem a completar una tasca, encara que l'experiència anterior doncs, ens hagi demostrat moltes vegades que el nostre càlcul no és realista.
3: És així, eh?
1: Sí, sí. De fet, és a dir, una persona pot estar convençuda que necessita 20 minuts per dutxar-se, vestir-se, preparar la bossa, sortir de casa, però tot això no ho ha aconseguit mai, fer-ho menys de 40 minuts. Per tant, perquè ara, o sigui, tu estàs convençut que ara sí que ho faràs en 20 minuts.
2: I penso posar això a la meva parella quan arribi a casa, penso posar aquest text així tal qual.
3: És que
2: seré increpat, però m'és igual.
3: No, però hi ha gent que ho té més exagerat. És a dir, a la meva germana li passa especialment, i per això dic que és genètic. Jo crec que jo ho tinc bastant més... controlat, diguéssim.
2: Ja.
1: Doncs si una cosa fa la persona que és impuntual és calcular el temps que trigaria si tot sortís perfecte. L'impuntual no contempla haver de buscar les claus, contestar un missatge d'última hora o esperar que l'ascensor pugi 7 pisos. Aquesta persona pensa, trigaré 10 minuts en arribar, per tant, si surto d'aquí doncs 10 minuts abans, arribaré més que puntual, no? Segur, però és clar, no ha calculat que abans de sortir de casa doncs haurà d'agafar la jaqueta,
3: cordar-se
1: les sabates, comprovar que la cartera i les claus doncs les porta a sobre, fer un pipí, esperar l'ascensor, caminar fins al transport públic, arribar al lloc.
2: És el que s'anomenen els ponderables.
1: Exacte, és a dir, minuts que existeixen en la realitat, però que en el seu
3: cap... En el plan no hi són.
1: No ho ha tingut en compte. Segurament és una persona que es distreu fàcilment amb qualsevol cosa. I és que, esclar, les preses no són bones, perquè aquesta persona potser acaba de rebre una nota de veu d'una amiga mentre l'escolta està a Instagram, però llavors veu un vídeo que el porta cap a un altre vídeo, que parla sobre un tema que li interessa mentre escolta un altre vídeo. Clar,
3: Això ho veig lleig.
2: Això ho fa la gent.
1: És lleig. Però aquesta persona impuntual també pot ser que tingui la mania de no poder sortir de casa deixant a mitges una tasca. Aquesta persona sap que té 5 minuts de marge per marxar, però sap que té pendents doncs rentar un parell de plats del dinar, que té el llit a mig fer perquè l'ha deixat ventilant quan ha marxat de la feina, ha marxat a casa per anar cap a la feina, que ha anat a buscar un jersei i se n'ha adonat que la calaixera està desordenada i decideix en aquell moment ordenar-ho.
2: Els que tenen toc i han de tocar totes les parets de la casa abans de sortir de casa.
1: Ah, mira, també.
2: O han d'encendre i tancar l'interruptor 15 vegades.
1: Exacte. És a dir, que tot això és temps que perd quan en realitat aquesta persona ja estava llesta per marxar. Per tant, tenim dos tipus de persona que entenen el temps de manera molt diferent. La persona puntual considera que arribar a l'hora és una mostra de consideració. En canvi, la persona impuntual acostuma a pensar que no ha fet res perquè la seva intenció doncs, no era arribar tard.
3: No és greu. Hi ha un punt, ara potser faig més llenyar el foc, però crec que la persona impuntual a vegades pot ser una persona com bastant ocupada que diu, a veure, el que no faré és esperar. Llavors, jo aprofito el temps al màxim a casa, fent totes les coses que he de fer, i perquè trobo... si arribo 10 minuts abans i m'espero allà, no tinc res a fer i tinc molta feina.
2: Ja, trobo que estàs justificant molt la impuntualitat.
3: Sí, ho he dit jo, que era una mica impuntual, una mica, però en punt de comparació amb gent molt impuntual, i jo mai faria escrol al sofà.
2: No, mai.
3: Sempre és per feina.
1: Sí, també pot passar que això, tu ho has fet tantes vegades que has arribat tard, que el teu cervell ja ho té interioritzat i això ja és automàtic. Vull dir, no passarà res, l'altra persona no s'enfadarà perquè ja em coneix.
2: Exacte.
1: Però tot això es pot corregir, d'acord?
3: Sí? I tant, sí, home, i tant, clar. Jo ho he corregit molt. Els experts i cas.

0: I ara parlem d'història. Laia Martí Gironell, n'ets fan?
1: Una mica.
0: Torna a la novel·la històrica amb Mala veïna, on s'endinsa en la història d'una curandera de guerriguella, temuda pel seu caràcter, però demandada per les seves habilitats per curar. Es titula així el llibre, Mala veïna, amb el qual anem al segle XIX, i Gironell el que diu és que vol homenatjar la saviesa femenina.
2: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
0: La història s'ambienta a l'entorn del castell de Peralada de finals del segle XIX, on sembla que els fets històrics i la llegenda es donen a la mà. No sabia que hi havia històries de bruixeria a prop de Peralada. El Martí Gironell us ho descobreix.
1: Ho ha d'haver investigat.
3: No, de bruixes hi ha tot arreu.
0: Teniu aquest nou llibre.
3: I s'acosten, recordem-ho, quan s'acosta el dia de Tots Sants i la nit de la Castanyada, hi ha més bruixes que mai,
1: Bueno, però les bruixes són bones, hem quedat, no?
3: Sempre. Ens acaba d'entrar Rosalia, però no és bruixa, no, la Rosalia?
1: Bueno, no en sabem.
0: Cadascú fa la seva màgia. La Rosalia ara ha guanyat un premi al Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxit com aquest, La Perla, que sentim per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Diuen que l'àlbum eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i de públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sarrovires i diu que Rosalia té una enorme capacitat per combinar tant avantguarda com patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: Sí, ara sentiu la Naina.
4: Ni les ganes que em sobren, he perdut aprenent i aprenent m'he fet gran.
0: La Naina, aquí, versionant els Oques Grasses, que són protagonistes del dia o de la setmana, ara que llegíem cròniques vostres del concert d'ahir, doncs la Naina obrirà els tres concerts de comiat, en aquest cas de la Fúmiga, al Sant Jordi Club de Barcelona. Digueu-nos qui hi anirà, perquè algú de vosaltres ja ens va explicar que teníeu entrades per anar a veure els dies 16 o 17 o 18 d'octubre algun d'aquests tres concerts de comiat de la Fúmiga al Sant Jordi Club. Doncs enduen aquests valencians la seva amiga Naina, artista de 19 anys, que ja consolida la seva irrupció a l'escena després del disc Vives o Mortes i d'haver fet col·laboracions amb artistes com Figaflaues, Ginestà o, en aquest cas, la Fúmiga, amb qui la veurem sobre l'escenari.

0: Escolta, Caudi Esplais.
1: Som-hi! Sí, aquest cap de setmana la gran majoria de caus, esplais, centres excursionistes i entitats educacional lliure comencen la seva activitat amb noves incorporacions de nens i nenes que tot just hi entren perquè acaben de fer els 5-6 anys o l'edat que sigui que necessites per entrar-hi, i també doncs, nous monitors, caps, nous grups, i sempre hi ha com aquesta il·lusió. Jo ja me l'he d'anar recordant des de la nostàlgia, perquè efectivament jo ja no tinc edat, vale, per anar al cau. Jo ja fa uns quants anys que vaig penjar el foulard.
0: Però sí, per ser monitora.
2: No, home, no.
1: El què?
0: Per ser monitora no tens edat?
1: Sergi, no.
0: No. Ah, no,
1: Sergi,
0: no, pregunto,
1: i arriba o sigui, jo per mi un límit, però molt, molt límit, són els 30, però ja una mica abans hauries d'anar recollint, sí, el cable.
2: Pots pots passar a fer de coordinació, pots parlar, fer tasques d'ajuda, però... No, el
0: parlo des del desconeixement absolut.
2: Ja ho veig.
1: Sí, crec que la gràcia d'aquestes entitats, tot i que n'hi ha que són una mica diferents i sí que tenen potser monitors o gent a coordinació molt més gran, o pares fins i tot, la gran majoria et diria que la gran característica que tenen és que són gent molt jove i que doncs, encara estan estudiant, estan a la universitat, estan fent les seves primeres feines i, sobretot, que tenen ganes de tornar a la seva experiència com a nens i nenes, en cas d'haver-ho sigut, a la seva etapa adulta, com a monitors, monitores de nous infants.
2: Ai,
1: que...
2: mira, Laura, pell de gallina, de veritat.
1: Bueno, és que és això.
0: Què t'ha passat?
2: Per això que està explicant.
0: Ah.
1: Perquè és aquest moment de l'any en què comencen a no tenir caps de setmana, si és que n'han tingut en algun moment, aquesta gent jove, per dedicar-los a muntar activitats per aquests nens i nenes de manera totalment voluntària, que és una cosa que a vegades ens n'oblidem i que ens pensem que és com una mena d'activitat extraescolar més en què aquesta gent fa la feina pagant. O sigui, cobrant, cobrant, perdoneu. I no és així, són gent que es reuneix quan pot de la setmana, doncs a vegades és fent el vermut el dissabte per preparar just la tarda de després, o a vegades és una videotrucada un dimecres després de classe, o jo què sé, un diumenge a la nit, fins i tot si és l'únic moment que coincideixen, per poder posar-se d'acord i muntar aquestes sortides i activitats.
2: A més d'aquest moment tan bonic, Laura, estaràs d'acord al principi de curs quan veus aquells que fins fa 4 dies eren els nens més grans que debuten fent de monitors i monitores.
1: No, no, jo cada any...
2: Això el trobo de llàgrimes. Sí. Estic tan contenta.
0: Pel mig hi ha pausa sabàtica, hi ha interfici.
2: No, com a molt hi ha un curs de monitors fet amb pentes i rodolons.
1: I jo cada any tinc més trauma de sentir-me una persona anciana perquè veig la foto de l'equip de caps d'aquest any i penso... a més, aquest any, l'equip de caps del meu cau...
3: Aquests els havia dut jo, no?
1: No, no, han fet l'anunci dels equips amb fotos seves de petits. I dic, és que per mi encara sou així, m'entens?
0: Ja,
1: ja. Vull dir, encara teniu aquesta cara.
2: Laura, hi ha un pitjor que et passarà, que és quan els teus nens els veus empenyent un cotxet pel carrer i penses, hosti, sóc àvia. Mira, clarament ara mateix sóc àvia.
1: Pas per pas, ara ja en tinc prou veient els meus amics empenyent cotxets.
0: Un cotxet de què?
2: Cotxets de criatures.
1: En tot cas, jo avui venia a fer una petita empanteta als pares i mares, famílies que tinguin algun dubte de si estan fent bé apuntant els seus fills al cau a l'espai de centre excursionista.
4: Em perdo molt el temps del cap de setmana amb el meu fill si l'apunto.
1: Sí, ja ho entenc, eh? Però jo crec que és una experiència que té altres coses. Encara potser hi sou a temps en algunes entitats.
2: I tant, segur que sí.
1: Que segur que busquen nens i nenes, algunes segur que hi han tancat inscripcions, però vosaltres insistiu, si no hi ha lloc, poseu-los a la llista d'espera, algun moment o altre podran entrar.
0: Un dia jo faré el mateix amb els esbars dansaires. Avui et toca a tu.
1: Bueno, t'has posat gelós, ja?
0: Sí, bastant.
1: Ah, bueno, no.
2: Apunta les teves filles al cau i deixa't estar.
1: També tens un micròfon, tu, cada dia aquí,
0: faré,
1: de 7 a 11.
0: Jo faré.
2: Ah, ara, segueix. No facis cas d'aquesta interrupció.
1: Doncs, vinga, el motiu número 1 per apuntar el vostre nen o nena al cau o l'esplai és el contacte amb la natura. Pots comptar

0: és molt divertit perquè jo poso cançons al guió
1: i
0: jo
1: ja
0: sé quina cara farà la Laia Vidal.
1: I les cantarà totes aquestes, la Laia.
0: Doncs mira que no n'he posat de gaire friquis de cançoner perquè he pensat que seria massa folclòric tot. En tot cas, el que us deia de contacte amb la natura, ja sé que sona molt hippie, potser, o que és una cosa que penseu que vosaltres, com a famílies, podeu també aportar als vostres fills i filles, i és fantàstic si podeu anar a la muntanya els caps de setmana i poder-los ensenyar, doncs, una mica el nom dels arbres, el nom dels ocells, el que sempre ens diu en Pau Riba amb aquella cançó preciosa que té de curar, de que sabem moltes coses efímeres i que només pertanyen al nostre temps i que, en canvi, les espècies que porten aquí milers d'anys no sabem ni com es diuen ni com funcionen. Doncs crec que és una cosa molt important que es fa des de les entitats d'educació en el lleure. I també hi ha una part d'autogestió i de supervivència, si li vols dir així. Jo penso que ja no cal dir-li supervivència perquè al segle XXI no hi ha ningú que estigui sobrevivint a la muntanya. Tots anem totalment previstos de tot el que necessitem per passar una jornada còmoda i no hi ha ningú que estigui allà, bueno, com si estigués abandonat al mig del bosc. Però a mi em fa molta gràcia aquests dies de l'acampada de sol, per exemple, que sí que és veritat que hi ha una part reivindicativa que no té a veure amb el que es fa en uns campaments normals, que jo entenc que t'emocionis, però hi ha tot de gent emocionant-se, que és el primer cop que munta una tenda de la seva vida, de veure que realment amb quatre pals, un toldo i un sistema de roda de serveis clàssic d'uns campaments, la societat funciona, i que funciona a través del voluntariat i de l'altruisme i de l'organització. Bueno, i la gent descobrint la sopa d'all, de cop i volta, dic...
2: Tal qual.
0: Clar, dient, bueno, és que no sé quant temps durarà aquesta acampada, però és que m'entren ganes de no tornar mai més a casa. Dic, bueno, benvingut a la sensació que tens quan te'n vas de qualsevol campament des de que tens 6 anys, si estàs apuntat a un cau o un esplai, no? Que tens com aquesta sensació, una mica d'utopia, perquè evidentment no podries viure tota la vida en uns campaments, però sí de... no necessito totes les comoditats que tinc a casa.
2: Tal qual.
0: I, a
2: soc
0: més a
2: capaç
0: més...
2: de viure sense elles i me les puc apanyar i li trobo altres virtuts a aquest sistema de vida.
0: Exacte, i amb una petita organització de res, de ja et dic, de dir aquestes tres persones cuinen, aquestes tres netegen, pots viure durant molt de temps.
2: Sí.
0: I no fa falta que gastis tant ni que consumeixis. Vale, seguim doncs amb els vincles personals que fas a les entitats d'educació en el lleure.

0: Ai, Laura, hem de plorar tota l'estona.
1: Aquells cruixos, eh?
2: Doncs sí, al final són històries d'amor que et queden per tota la vida. De fet, el Nil, en aquesta cançó, canta, jo penso, a un amor, no sé si cert o fals o imaginari, de la seva infància al cau, i són moments de molta intensitat. Llavors, els vincles que tu fas, tant d'amistat com de crashos i com de descobriments vitals que tu fas en una nit de campaments, et duren tota la vida, i a més són amistats que no és broma que sí que duren en el temps, així com les de l'escola, sempre quan s'acaba l'etapa perquè te'n vas de l'institut o del batxillerat, on sigui, dius, oh, ens escriurem, serem amics per tota la vida, quedarem per sopar,
1: i no és veritat,
2: no acaba de ser la veritat en tots els casos. Jo et diria que les amistats que fas al cau o a l'esplai és molt més fàcil que amb el que has construït justament en aquestes nits de pluja, amb anècdotes de perdre't al bosc,
0: d'ajudar-se, d'ajudar-se, sí, molt. Els vincles, fan vincles entre, per exemple, moments en què els nens i nenes no tenen massa relació a l'escola, es fa un vincle com de germans, d'haver-te ajudat i d'haver-nos ajudat mutuament, d'aconseguir un repte plegats, i això és molt indestructible.
2: Per molts nens i nenes que potser a l'escola no tenen tanta facilitat de socialització, el cau, l'esplai, a vegades és el refugi. Per mi ho va ser durant un temps.
1: És que és molt important teixir una altra xarxa més enllà de la de l'escola, eh? Sí, que no tinguin només aquesta única xarxa, perquè després, si les coses no acaben d'anar del tot bé, doncs tens un refugi on estar.
2: Jo quan vaig canviar de l'institut del batxillerat, d'escola, vaig trobar una classe que no tenia gaire afinitat amb ningú, i els meus amics del dia a dia eren els del cau. Vull dir que al final és una alternativa, i penso que molt més forta que les de l'escola, no? I seguim amb l'última baula, que jo penso que és obligatori dir-la, que és la part d'esperit crític i de ganes de transformació social.

0: aquí et dirà que les entitats d'educació en el lleure adoctrinen, no? Amb certs, amb certes proclames polítiques.
1: Ben fet, també ho fan els anuncis de la tele.
0: Exacte.
1: En direcció.

0: oportunitat de portar els vostres infants a un bon esplai, feu-ho. Crec que també és un mètode infal·lible contra els temps d'aïllament que venen, en què tothom s'ha de protegir la seva bombolla perquè no et passi res. Al cau i a l'esplai, nois, us passarà de tot.
1: Molt bé.
0: Això és, i tant que sí. El que espereu créixer com a persones i lluitar per un món més just.
2: Els experts, ICAT.

0: Parlem de llibres, la nova, la tercera novel·la de la Maria Climent, Punt de no retorn, ja és una realitat. De fet, ahir mateix arribava a llibreries. Tu, Laia, també n'has tingut accés anticipat i ja te l'has més que acabada.
1: Sí, es llegeix gairebé d'una tirada, diria, eh? A mi m'ha agradat molt, m'ha enganxat molt i, de fet, és que som davant d'una novel·la, jo diria, marca de la casa Maria Climent, si és que es pot dir això davant d'una autora que té tres novel·les, però que trobo que ha donat un segell ja molt personal. De fet, hi ha alguns dels components que coneixem de la seva literatura que s'hi reconeixen fàcil. Què us diré? A veure, canvis de rumb en la vida d'una persona, decisions transcendentals, aquesta idea com de recalcular plans previstos a unes alçades de la vida en què les coses veus que no t'acaben de sortir com havies planejat i has de fer allò de recalcular del GPS i veure doncs, com ho afrontes, no? A partir d'ara com traces un nou camí, un nou rumb. La Maria Climent ens acosta a la vida de la Júlia, i aquí va la premissa de la novel·la. És una protagonista que és una mare de família, té parella, té una filla d'uns 3-4 anys. Aquesta parella és una altra dona i a ella, la Júlia, li sorgeix una oportunitat laboral a Gran Bretanya per 3 mesos. I aquí, quan tens una criatura de 3 anys i una parella, doncs naturalment apareixen moltes emocions contradictòries. L'opció de llibertat, quan estàs absorbit per una maternitat, això, intensa, però també la culpa. És a dir, llibertat i culpa com a dues grans protagonistes. Perquè, de fet, és quan ella pren distància del seu dia a dia, quan fa aquest pas, doncs que la Júlia descobreix que es troba en un punt de no retorn. D'aquí també doncs, un dels punts de no retorn, títol de la novel·la, no? A la seva vida, ella veu que acaba de guanyar una perspectiva que l'ajuda a desxifrar coses que potser no veia quan era ben bé a dins de l'ull de l'huracà. És a dir, ella pot començar a desxifrar quines són les peces que no funcionen en l'engranatge de la seva vida. Ens ho explica la mateixa Maria Climent.
2: N'hi ha uns quants de punts de no retorn a la novel·la, crec. Des d'adonar-se que s'han pres decisions irreversibles fins a adonar-se que no es vol continuar vivint així o sentint-se d'esta manera, deixar de veure la parella com l'havies vist fins al moment, aquell clic que et fa el cap un dia i després ja no es pot desfer.
1: Ara la Maria Climent parlava doncs, de les decisions que prenem o altres que no prenem, les conseqüències que té just això, eh? Aquestes decisions que en alguns moments de la vida hem anat prenent. En aquest sentit, la novel·la va fent un símil al llarg de tots els capítols amb el

0: fet d'aparcar. És a dir, ella diu que a la nostra vida nosaltres anem conduint, però hi ha un moment en què aparquem. I a vegades aparquem al primer lloc que trobem.
1: Hi ha un moment en què la protagonista diu alguna cosa així com vas conduint per la vida fins que un dia aparques. Jo duia amunt de copilot quan vaig aparcar, o potser era ella qui conduïa i jo em vaig deixar aparcar. I això ho dic perquè el temps, el pas del temps o l'edat, més aviat, té un pes molt important en la novel·la, però també en les nostres vides. Vull dir que al final tot gira entorn al fet d'haver pres o no encara decisions irreversibles i el cost que té canviar de vida quan sí que les has pres.
0: El cost que té canviar de vida, no és el mateix, no? Prendre una decisió en un moment en què no tens cap lligam, en què sí que en tens. Això és, per tant, un dels principals temes de la novel·la o dels contextos, si més no, en què es desenvolupa, que és la maternitat, la criança. És una qüestió, la maternitat de la criança, que no apareix a la novel·la per mostrar-ne la cara més dura, com sí que han fet altres textos últimament, no? Allò de... És una novel·la que descobreix la cara oculta de la criança, no? I que fins ara no se'n parlava. No és tant això, o no només, sinó també que una mica vol apel·lar a la pròpia responsabilitat i també valentia, perquè al final són les dues coses, i remarcar que no totes les decisions que prenem són igual de transcendents a la vida.
1: El que li passa a Júlia és que s'ha abocat tant a la criança que s'ha convertit en una persona horrible i té la sensació d'haver desaparegut de la seva pròpia vida. És que arriba un dia, des de la distància, que s'adona que es pensava que era feliç i no ho era, i que la maternitat no podia ser sinònim d'allò.
0: Mira, una cosa que li passa a la Júlia en relació amb la criança és que la confon. És a dir, això segur que hi haurà gent que ha estat mare i que ho identifica. La Júlia atribueix a la criança una sèrie de conseqüències que potser no acaben de ser certes. És a dir, que tenen a veure amb el desgast de la parella en un context de comaternitat, i per tant és difícil saber on acaba una cosa i on comença l'altra, perquè és tan nebulosa de la maternitat i del cansament, doncs ho tapa tot, no? És a dir, potser la dicotomia maternitat-llibertat no és sempre tan evident, encara que potser a vegades es disfressi d'això. Però en un context així, això que dèiem, quan ets ben bé dins de l'ull de l'huracà, no és fàcil treure conclusions, perquè a més fer-ho doncs implica el reconeixement doncs de les pròpies emocions, d'allò que les causa, començar a fer diagnòstics, adonar-te que una mateixa, doncs, que t'has equivocat, que cal recalcular la ruta, allò que dèiem. La novel·la al final parla d'aquesta valentia, però també de les amistats, parla d'infidelitats, perquè tot això li dona aquesta pàtina d'humor, també de tragicomèdia, trobo tan característic de la Maria Climent, que és aquesta sensació que penses, hosti, és tan desgraciada, pobra, sempre. I això et fa també empatitzar molt, perquè doncs la vida al final està plena d'encerts i d'errors, i al final doncs la fugida endavant és un tema que tots hem recorregut alguna vegada, no?

0: Laura, passen altres coses més enllà dels oques grasses dient adéu?
1: Doncs sí, jo ja us vaig dir ahir que aquest cap de setmana us tocarà menjar-vos la turra a la gent que us és absolutament igual a oques grasses. Us compadeixo i hem estat tots aquí en algun moment de la vida. Però hi ha altres coses, sí, hi ha altres coses a atendre en aquest cap de setmana llarg. Res a celebrar el dia 12 d'octubre, però tot a celebrar qualsevol festiu del calendari. Tampoc no ens hi posarem de cul.
0: De fet, jo sempre que aprofito el dia 12 per veure més pel·lis al Festival de Sitges, dic que és feina. Ho faig bé? Porto 15 anys amb la mateixa
1: jornada
0: broma.
1: Jornada laboral, no, sí, per sí, tu? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs sí, com sí. Tu suposo que n'hi haurà molts d'altres. Doncs Roger, posa'ns una mica en context de què podem trobar al Festival de Cinema de Terror de Sitges, perquè jo, personalment, no hi he anat mai. Crec que m'agradaria viure aquesta experiència, però necessitaria anar amb un esquadró de persones que em facin sentir segura, perquè jo em cago a sobre amb qualsevol cosa de por. I, a més, sé que hi ha molt friki. Sé que hi ha, és un ambient molt, molt cinèfil friki.
2: Abans que t'ho digui en Roger, demà la pregunta del dia justament és cinema de terror. Què onda?
1: Vull dir, doncs us aneu pensant.
0: De fet, us hem penjat al grup de WhatsApp al llistat de 11 pel·lícules que ens hem repartit aquí entre el Roger i el Roger i que veurem des de demà fins al dia 12 i la setmana que ve us les explicaré algunes que per això dic que és jornada laboral.
3: També deixa'm trecar una llança. Roger, tu m'has explicat al llarg dels anys, jo era potser com la Laura, que tenia priorismes al voltant del terror, però ja fa anys que això passa de la història i Sitges és molt més sinònim de cinema fantàstic, els sí. Gèneres són molt més oberts,
0: de
3: no? Vull dir que és més, molt més per tots els públics que no havia sí. Estat en un nici.
0: La paraula que vaig servir a Laia Gèneres és ideal perquè, malgrat es diu Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el que veus és cinema de gènere. És a dir, tot el que està dintre de la fantasia o fantaterror en pots veure un munt. Però tot el que sigui ciència-ficció, des de la més d'aventures a la més, el que se'n diu especulativa, també n'hi ha. I quan dic gèneres vol dir pel·lis de gàngsters o de yakuzas, és a dir, pel·lis asiàtiques de gàngsters, n'hi ha moltíssimes. Així com li pots dir pel·lis de samurais o pel·lis d'intriga, o vaja, sense anar més lluny, la Substància de l'any passat, que va ser de les més comentades, que és ciència-ficció, és body horror i que et porta a parlar de moltes coses. De fet, a mi me n'han enviat una, ja també per premsa, una pel·li francesa que parla de... No sé si ho diré ja, perquè llavors...
1: No,
0: perquè perd la gràcia, perquè es podria haver dit, l'he vist al festival, no, me l'han enviat per periodistes.
4: Ah, vale.
0: Una pel·li que parla de com els sanitaris estan tan matxacats de treballar, explicat des del primer dia, no només per les torns interminables, sinó també per jefes també insuportables.
1: Es pot veure The Pit, el festival de Sitges?
0: Ambient The Pit, però es converteix en una pel·li també de body horror, on hi ha una pandèmia, on hi ha tot això que comença a sortir a la pell, doncs, coses fastigoses, erupcions a la cara i tal, et vas tornant un monstre, però molt efectiu. És a dir, pots aguantar més hores treballant, fas millor la teva feina, la protagonista, que és una resident...
1: Sí, distopia forta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és una resident com la de Pit, però al cap de pocs dies comença a fer cirurgies, ella, no? Vull dir, però arriba a casa, es posa al llit, s'aixeca, torna a l'hospital, i això és una pel·li de terror. El terror del fet d'haver de treballar.
1: Molt bé, el Festival de Sitges és molt interessant. Ens explicaràs més coses, Roger, la setmana que ve, perquè de veritat que a mi m'agradaria passar-hi en algun moment.
0: Aquest es diu Sanguin i es veu aquest cap de setmana, si voleu anar-hi. La primera recomanació que us llancem aquest any.
1: Perfecte. I per últim, comencen aquest cap de setmana les fires i firetes, que a mi em fan feliç, la veritat. Volia passar un momentet de res per l'Octoberfest, que em sembla el mal, o sigui, us penseu que havia de pensar l'Octoberfest? No. Però és un molt bon lloc perquè tots els quillos a Catalunya vagin a l'Octoberfest i ens deixin a la resta en pau a les nostres fires d'artesania, fires medievals i fires de cultura popular de la resta de Catalunya, perquè no sé per què està passant, que està havent un efecte crida, que els quillos estan anant a les fires d'artesania.
3: Ah, sí?
1: Bueno, no ho sé, jo me'ls estic començant a trobar gent allà fotent cua amb una parada de, no ho sé, de cervesa artesana, dient, perdona, és que tengo un agujero en el vaso, jaja. I jo pensant, però què és aquest ambient? Per què m'estan canviant el personal d'aquesta mena de fires? Jo estic a favor,
2: potser
1: que
2: la gent
1: que
2: anava a les fires medievals està anant a l'Octoberfest. S'estan canviant els llocs.
3: Jo hi vaig anar, però fa molts anys, no compta, no?
2: A l'Octoberfest.
3: És aquest que fan aquí la fira de Montjuïc, no?
2: El fan ja tot arreu, perdona,
3: sí, exacte,
2: Jo tinc...
3: Ja.
2: En el Ràdio Missió hi ha com dos o tres embalats que s'han habilitat només per això.
3: Pues dir que jo vaig anar amb una d'Alemanya d'Octoberfest i res a veure, és a dir, és com lo de fer la fèria d'abril aquí, tot o mal, no hi aneu un Octoberfest aquí perquè no té res a veure amb els guais d'Alemanya, és una cosa horrible,
2: ja
3: és una imitació barata.
1: Exacte, però bueno, si l'única cosa que voleu fer és passar el diumenge bevent cervesa de qualsevol tipus i molestant el personal cridant i fotent el xou amb la vostra família... Aneu a l'Octoberfest i ens deixeu a la resta anar a les fires tranquil·lets.
0: Si el teu somni és que un expat alemany o austríac et doni l'Insta, potser...
2: potser és el lloc.
0: I rasques, sí. Eh?
1: Ah, bueno, mira, també.
2: Però millor,
1: un lloc
2: mira quin ambient, mira com ha canviat l'ambient de cop i volta.
1: Perquè aquesta setmana, a més, no és que hi hagi una fira, és que n'hi ha 80, ja, simultàniament a tot arreu del país. Us en dic unes quantes per si us agafen a prop i voleu anar a treure-hi el cap.
2: És que la tardor és el moment de les fires medievals.
1: Sí. Fires medievals i fires de tota mena, sí. Perquè la primera que us diré no té res de medieval, és una mica friki, de fet, però jo crec que hi ha gent que li pot agradar molt anar-hi, que és el Festival de Lego a Montblanc.
3: Uau!
1: Es diu Bricània.
2: És que bueno, el lloc sí que és medieval, Montblanc.
1: Sí, el lloc és medieval, sí. Però la fira no.
3: Sí, no, i el Lego tampoc.
1: I hi ha molta gent que li encanta el Lego i que penso que pot gaudir molt d'aquest esdeveniment.
2: El Lego Castell sí que és una mica medieval, no?
3: També és veritat.
2: Ah.
1: Després, també a Reus, teniu la fira modernista del 1900.
3: Ai, tothom vestida d'època. Que guai.
1: Exacte. A mi, el de vestir-se d'època, hi ha una part que em sembla bé.
2: Sí.
1: Si hi ha un rigor històric de com era realment aquella ciutat el 1900 i intentes recrear doncs, els oficis i tal amb una mena de pàtina periodística que em sembla bé, però hi ha fires medievals que tot és inventat, eh? I que els vestits són de l'Amazon i que fa una mica de cringe. Però bueno, espero que no sigui el cas de la fira modernista de Reus, ni tampoc de la fira de bandolers al Cuber.
2: Molt bé.
1: Que aquesta us faig spoiler, que jo hi passaré.
2: Val.
1: Perquè estaré per la zona. I ja us explicaré què tal, perquè no hi he anat mai.
3: Té
1: i
3: molt
1: fa
3: bona
1: molt
3: pinta,
1: bona pinta.
3: Eh? Sí, sí, sí.
1: Fira de bandolers al Cuber. També hi ha les festes de la Baronia de Pinós a Bagà. Cosa, jo penso que també de rigor tradicional històric, perquè la Baronia de Pinós existeix, vull dir, va passar.
3: Val.
1: I també hi ha un mercat medieval a Tarragona, que aquest potser és una mica més públic generalista, us diria.
2: Segurament.
1: I vestits de l'Amazon, també.
3: Sí, perquè hauria de ser dels romans, no? Tarragona, vull dir, si volguéssim ser fidedignes.
2: Sí.
1: Però bé, sempre fa il·lusió. Una mica sí. De mercat medieval, si sou per Tarragona, doncs mira, passeu per allà i segur que hi ha, sobretot en aquestes fires, el que més m'agrada no és tant l'espectacle o la decoració que hi pugui haver-hi, sinó que sempre hi ha parades d'artesans que fan feina durant tot l'any a la seva zona per fer comerç de proximitat, per fer productes ecològics, fet amb molt de carinyo, molt de mimo, i que tenen oportunitat en aquests llocs per fer una mica d'aparador i perquè pugueu conèixer-los. Així que endavant.

0: ara seguim parlant de lletres, com és habitual en aquest programa, i parlem de les persones gràcies a les quals la majoria hem pogut llegir la majoria de premis Nobel o clàssics o fer descobriments literaris. Sí, parlem dels traductors. Jo, Laia, no puc evitar imaginar-me la persona traductora, el seu lloc de concentració especial, l'estona que s'està davant de cada pàgina del volum original, no només per comprendre'l, sinó per abocar-lo a una altra llengua i tornar a escriure el llibre de zero.
1: Davant de cada paraula, fins i tot penso a vegades jo, eh? Llegeixo una traducció i penso quanta estona ha invertit aquella persona en buscar la paraula adequada, perquè hi va haver aquesta i no cap altra.
0: Hem tingut el dubte que, a diferència de la sèrie més òbvia o l'òpera més densa, que tenen subtítols, en una novel·la on hi ha més text hi perdem alguna cosa en la traducció d'un llibre. Per saber-ne més, ho hem preguntat a, primer, un dels traductors que més plaent és ser escoltat, que és Miquel Cabal Guarro, el traductor del rus. Si heu llegit Dostoyevski o Tolstoy en català, o la premi novel·la Svetlana Alexeyevich, heu llegit les paraules del Miquel. I com que mai ens referim a traductors de sèries o pel·lis que formen part del nostre dia a dia, també li hem preguntat a l'Elisenda Bofill. I, sense posar-se d'acord l'un amb l'altre, han respost el mateix. No hi perdem, sinó que hi guanyem accessibilitat.
2: Jo no diria que hi perdem. En el pas d'un text literari escrit en una llengua a una altra llengua, més que perdre-hi res, hi ha una transmutació, una transformació. Òbviament, els jocs sonors de l'original, determinats jocs semàntics, pot ser que s'esvaeixin, però cal trobar la manera de traslladar-los a la llengua de destí. I el que es guanya és immens. És la possibilitat mateixa d'accedir a un text que altrament seria inaccessible. I això ja és molt. Respecte al to, al ritme, a la proposta estètica, cal que això s'equilibri amb una comprensió, no? I també cal moderar-se molt com a professional en la lectura personal que fem de cada text.
3: Alguns elements culturals, lingüístics o de significat que estan vinculats a la llengua original, com ara els jocs de paraules, les expressions idiomàtiques, els dobles sentits o determinades referències culturals que pot ser que no tinguin una equivalència i costi de traslladar-les. El que passa és que el que guanyes traduint una obra cinematogràfica és en accessibilitat. El que sí que cal tenir clar és que el que fem no és traduir només paraules, les que hi ha al guió, sinó que és experiència audiovisual completa. Tot el que és la música, els gestos, la comunicació no verbal que hi aporta la pel·lícula està integrada també en aquest procés de traducció.
2: En rus, més enllà d'una paraula o d'una expressió concreta, revisant una de les primeres traduccions que vaig fer, que és la zona de Sergei Dovlatov, perquè se n'ha de fer una reedició, i he tornat a afrontar-me amb un element molt interessant de la llengua russa, que és una llengua paral·lela que existeix, la llengua de la criminalitat, de la delinqüència, també de l'exèrcit, també de la policia. És una llengua que sona com el rus, que té la forma del rus, però que no és rus, i que de fet és indesxifrable fins i tot pels russòfons, que no hi estan iniciats, no l'entenen, no s'entén si no es coneix, no? I, òbviament, això en català no ho tenim, cal buscar maneres i guarnir el text per tal que sembli realment un text pronunciat. Els dolents més dolents i els malvats més malvats, o no, o pels presos polítics, tancats en aquest cas en un gulag de Sibèria.
0: L'Elisenda Bofill, que ara sentíeu, ha traduït pel·lis i sèries com The Avengers, American Dad, Breaking Bad, Doctor Who o House. I seguint en el món audiovisual, aquí els experts, que no ens en cansem de reivindicar l'ai el que és just, que és no patir substitució lingüística a les sales de cine i que les pel·lis i les sèries, no moltes, totes, estiguin amb subtítols i àudios en català, també hem pensat, l'ai, en un altre espai on la presència del català és encara més petita i les veus reivindicatives també són minces, als videojocs. Per això hem connectat amb la traductora Emma Callau.
3: El gran repte de traduir cinema al català és aconseguir que la traducció soni natural, que la llengua que parlen els personatges a l'espectador li sembli com si hagués estat escrit en català. I això és difícil d'aconseguir, però bé, aquest és l'ofici també dels traductors. I així, per posar-vos un exemple, vaig trobar un cas que la paraula racket en anglès, que pot voler dir raqueta de tennis, o un assumpte tèrbol, un frau, hi havia un personatge com que no se'n recordava d'aquesta paraula, li preguntava a un altre: com es diu allò que es fa servir per jugar a tennis? En aquest cas, que era subtitulació, ho vaig haver de canviar. Llavors vaig jugar amb la paraula frau, que en català també es pot dir congost. Un congost pot ser un frau. Llavors jo vaig jugar amb aquesta intenció de dir: com es diu allò, una valla estreta, un congost? I l'altre li diu: no, no, un frau. I d'aquí arribaves al mateix resultat.
4: Malauradament, el català té una presència ínfima en el món dels videojocs. Solen ser jocs educatius amb el suport d'un organisme oficial, jocs amb creadors que tenen una relació personal amb el català i volen volen incloure'l, o bé jocs traduïts pels fans que volen jugar-los en la seva llengua, cosa que pot comprometre'n la qualitat, ja que no acostumen a ser traductors. Per normalitzar la presència del català hi ha diverses vies. Mesures reguladores per establir una quota mínima de videojocs en català, tal com es fa al cinema, informar sobre les subvencions disponibles i, finalment, com a consumidors, exigir traduccions professionals i donar-los suport. Al cap i a la fi, els videojocs són cultura i l'accés a la cultura és un dret universal. A més, patim una gran invisibilització. De fet, moltes vegades no apareixem als crèdits, cosa que pot difondre la idea que això ho pot fer qualsevol, quan en realitat és una tasca profundament especialitzada i vital i cal fer una gran tasca de documentació. Un dia investiga sobre naus espacials i el següent sobre tipus d'animals marins, perquè els jugadors puguin gaudir dels videojocs en la seva llengua.
0: L'Emma Callau, la que sentiu, tradueix videojocs, jocs de taula, els que jugueu al joc de cartes Magic the Gathering, doncs forma part de l'equip que trasllada els textos de l'anglès al castellà. I tot plegat m'ha fet preguntar, ja per acabar, ja que començàvem parlant de Dostoyevski, de Tolstoi i les seves tutxanes, llibres grossos, però clar, un videojoc en total no té encara més text i menys linealitat narrativa i una estructura molt més imprevisible?
4: El volum de feina varia enormement segons cada projecte. Hi ha jocs amb molt poc text, com ara Journey, on l'únic text que hi ha són els menús, les indicacions dels controls i els crèdits. A l'altre extrem hi ha jocs com Baldur's Gate 3, que, entre diàlegs i altres tipus de textos, té més de 2 milions de paraules. Amb aquesta variabilitat, és imprescindible fer el recompte de paraules de l'original per calcular el temps que caldrà no només per la traducció, sinó també per la revisió i, de vegades, pel control de qualitat lingüístic. Aquest recompte només és una aproximació i, segons el tipus de text, es pot trigar més o menys temps del previst. No obstant això, sovint la traducció no s'inclou dins els calendaris de producció, cosa que ens dona menys temps del que ens agradaria i ens fa treballar contra el rellotge. La coherència i la concordança són vitals quan parlem de sagues de videojocs. Si a la primera entrega hi ha un lloc, un personatge o un objecte que es diu X, els jugadors el coneixeran per aquest nom. Això implica una gran labor de documentació, sobretot si tu no has traduït les entregues prèvies o si són franquícies que no només es basen en jocs anteriors, sinó en contingut d'altres mitjans com ara llibres, sèries o pel·lícules. Unes eines imprescindibles per mantenir aquesta coherència són les bases de dades terminològiques i les memòries de traducció, una mena de banc de dades que emmagatzema les traduccions per tenir-les com a referència més endavant, sigui mesos o anys després. La no linealitat i la falta de context són el nostre pa de cada dia. Els diàlegs gairebé mai estan endreçats cronològicament segons l'argument del joc. Sovint també es barregen diàlegs amb text com ara menús, descripcions o botons. I això fa que hàgim de desenvolupar certa intuïció i estratègies per desxifrar frases ambigües. Per si no fos prou, si no sabem a qui ens dirigim o si una frase pot referir-se a diversos personatges, hem de traduir sense marcar el gènere, segons el que més bé encaixi en el context.

0: 2.
1: Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat.

0: Pegau, ens canten els Svetlana, amb una de les seves cançons divertides, però de les que val la pena escoltar cada un dels versos amb les seves lletres afilades. Amb ells obrim aquesta nova hora de ràdio d'aquest dijous 9 d'octubre.
1: Divendres, Roger.
0: Divendres,
1: per favor. Pots equivocar-te de qualsevol dia, però... Però equivocar-te d'un divendres no, eh?
0: Prometo no derrapar més. Divendres, dia 9 d'octubre, són les 7 i 3, això és segur. Per cert, vols saber-ne, bon dia, oients, vols saber-ne més, Sergi, sobre aquella oient, la Marsu, que ens explicava de la seva vida personal, que hi hagué plors a casa seva per la cancel·lació del primer concert d'Oques Grasses, que la seva germana...
1: Venia d'Holanda.
0: Va venir d'Holanda i se'n va tornar,
1: no sé,
0: amb les mans buides de concerts d'Oques Grasses.
1: Què? Tenim novetats?
0: Ens acaba d'escriure i diu, si voleu seguir la trama de casa meva d'Oques Grasses, i tant que volem.
1: Home.
0: La meva germana s'ha tornat a agafar nous vols des d'Holanda per tornar a venir dissabte.
1: Molt bé.
0: Deduïm que han aconseguit, perquè hi ha hagut bastant de mercadeig d'entrades, han aconseguit entrades per dissabte, que serà l'últim de l'últim. La Marsu hi serà amb la seva germana, provinent dels Països Baixos.
1: A gaudir-lo.
0: I tu sí que estàs obligada, Marsu, a fer-nos croniqueta, no només al concert, sinó a nivell emocional, al retrobament amb la teva germana i que pugui gaudir d'aquest concert.
1: I confirmen si les birres valen el preu que diuen que valen, perquè...
0: Hi ha hagut molt de debat a xarxes, al nostre grup de WhatsApp, que per mi és internet, i en general, sobre el preu de cada una de les birres.
1: 12 euros, 9 euros la birra i 3 al got. I, què és això?
0: Jo estic clar que crec que a partir de... Mira, un euro val, però a partir d'un euro i mig, a mi no se m'oblida, jo no perdo el got, eh?
1: Home.
0: Són 3 euros que t'han de tornar.
1: 3 euros de got.
0: Els que hi va una abans d'ahir o ahir a veure Oques Grasses, digueu-nos si és així això dels gots, i ja ens anireu explicant també a nivell emocional com heu viscut aquesta última trobada amb el que per molts és un dels vostres grups de referència. Bé, ens preocupem pel temps, que això també determina què pot passar amb els concerts. Ens explica la previsió per avui, divendres, la Gemma Puig.
2: Encetem aquest divendres i ho fem amb un ambient de tardor i, a més, amb un panorama d'estabilitat després de molts i molts dies pendents dels ruixats, de les tempestes. Matí encara amb vent de nord cap a l'Empordà, tramuntant en aquest sector, mestral cap a les Terres de l'Ebre, i ambient fred al Pirineu, fresc a tot arreu, que marques interiors, fins i tot en alguns trams de la façana litoral, també es notarà aquest descens de la temperatura, no només ara al matí, sinó també de cara al migdia, on les màximes, les valors més alts, com a molt, tocarien els 23 o 24 graus. A la tarda, alguna banda de núvol prim i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, en principi sense gaire més conseqüència. Aquest temps estable ens acompanyarà el cap de setmana i també aquest ambient de tardor, sobretot durant les nits i matinades.
1: S'ha notat la fresqueta, eh? Déu-n'hi-do,
0: sí,
1: si s'ha notat.
0: Sí, al sortir de casa avui. I mira, ens ho demostra en Jordi, que ens acaba d'enviar fa res 5 minutets un missatge dient, tinc ganes de començar la competició del dia.
1: Home, temperatures!
0: I ens envia una foto del panell del seu cotxe on hi diu 2 graus. I ens escriu, diu des de Montmajor, això és el Berguedà, doncs aquí ho hem notat també al litoral, el Sergi des de Malgrat i des de Barcelona, però trobo que a l'interior ho heu notat molt més.
1: M'estava queixant pels meus 12 graus a Malgrat, 2 graus, Déu-n'hi-do, quina rasca, tu.
0: A partir d'ara pot escriure amb fotos, amb captures de pantalla de termòmetres, tothom que empati o superi en Jordi, eh?
1: D'acord.
0: De moment, el màxim, bé, o diguem-ho bé, la mínima està als 2 graus que està vivint aquest oient des de Montmajor. Ara són les 7 i 6 minuts i avui amb vosaltres, oients, a banda del fred, parlem de cinema de por.

0: En marxa ja el Festival de Cinema de Sitges, que converteix la capital del Garraf en l'epicentre literal del terror, la fantasia i, sobretot, del cinema de gènere. De seguida hi connectarem amb en Marc Garriga, que està allà instal·lat. Abans, però, us llancem la pregunta del dia. Quina pel·li, quina escena, quina línia de guió us va fer més por? És veritat que amb el temps ens acostumem i no patim tant per la por audiovisual? Preferiu el terror d'autor, aquell que articula i evidencia a través de la ficció els grans reptes humans, com la pressió laboral, la maternitat o el canvi climàtic, o preferir una pel·li amb un monstre que fa i t'espanta, val? Que també és gaudible. Els més fans de passar por, per què us agrada tant passar por? I sobretot, aquells que dieu, a mi és que el cinema de terror em causa terror, què us esperàveu de la vida? Bé, oients, comencem amb el comentari de la Roser, que ens cita La maledicció de Hill House, de Netflix. Diu, em sembla una delícia de sèrie, la màgia, que el primer episodi és el que menys cosetes apareixen, sigui, emperò, quan no surt res, els moments que fa més por. I com a mesura que avança la sèrie, ets més incapaç d'apartar la mirada. Recorda, Roser, t'agradarà saber que Mike Flanagan, el director d'aquesta sèrie que has dit, ha estrenat aquesta setmana nova sèrie. En aquest cas no a Netflix, sinó a Prime, dimecres, van estrenar la seva sèrie sobre Carrie, el llibre de Stephen King. Anem a la Laia, que diu, a mi em va collonir la pel·li Tesis, la de la Menàvar, que la vaig veure quan era una puber, diu, devia tenir 13 anys, clar, no era per la teva edat.
1: Era de por?
0: Hi havia certa intriga i per algun personatge una mica maniàtic, extrem, psicopàtic. No era res sobrenatural, però, home, sí que et podia posar els pèls de punta. I, Laia, si vols tornar a sentir aquesta angoixa, recorda que diumenge, d'aquí dos dies, especial 30 anys de l'estrena de Tesis, que se celebra a Sitges amb còpia restaurada, amb pantalla gran i amb la presència de Alejandro Amenábar, el director,
1: bé,
0: Eduardo Noriega, home, que era el guapo de la pel·li, i Fele Martínez, que era l'altre, era el weirdo de la pel·li. Spoiler, 30 anys després, imagineu qui era més psicòpata, el guapo o el que no ho era
1: clar,
0: tant.
1: Clar.
0: Bé, doncs ho podreu veure diumenge a Sitges. Anem amb en Salva, que ens destaca Midsommar i Hereditary, per tant és fan d'Ari Aster. Diu, el puto Ari Aster, no sé com s'ho fa aquest director, però crea una mena d'atmosfera xunga que ho passo fatal veient aquestes dues pel·lis. És una sensació malaltissa que se'm posa dins del cap i estic sempre super incòmode veient-les desitjant que acabin. S'ho passa bé, però sembla, el Salva, amb aquestes pel·lícules. La Marta, que diu, i sobretot perquè, oients, els que no hi hagueu anat mai, veieu que el Festival de Sitges no és només de por, és més aviat un festival de fantasia, de gènere.
1: Hi ha un punt de masoquisme, quan diuen, ho passo fatal, m'encanta veure aquestes pel·lis.
0: Doncs la Marta diu, el terror no m'agrada gens, no entenc la gent que li mola patir. Dit això, el Festival de Sitges mola mazo i hi ha pel·lis que són xulíssimes. A més, en Salva, m'encanten les pel·lis de por, diu, ah no, és el mateix Salva que abans, però és que vol afegir més coses. Diu que quan recorda una pel·li de por que li ha encantat, anys després va pel carrer i pensa, se li posen els pèls de punta i torna a casa i diu, un punt més de Film Affinity. I li posa una millor votació.
1: Se'n recorda pel carrer.
0: El seu top 3 de pel·lis de por, d'escenes, diu La piloteta, que bota per les escales, al final de la pel·li, al final de l'escalera, La vella de la dutxa del Resplendor, sí. Això s'ha tan vist ja una mica que potser no fa tanta por, entre La vella de la dutxa, els tios vestits d'os i les bessones al final del passadís, són tan meme que potser, clar, si no l'has vist mai, potser sí, però ja, potser les hem vist molt.
1: És complicat, és complicat.
0: I també diu l'escena de la infermera de l'exorcista 3, aquesta no l'he vist.
1: Hòstia, se n'ha fet 3?
0: No, primera notícia. I destaca les pel·lis de John Carpenter, Robert Eggers, Ty West o Alex Garland. I diu que té molts bons records de Sitges, que el 2009 va descobrir Amer i The Eclipse, el 2010 Beyond the Black Rainbow, el 2011 Detention o el 2015 Bone Tomahawk. Mira, aquesta última és un western, perquè veieu que podeu veure tota mena de pel·lis.
1: I tant.
0: En Rubén i en Siso coincideixen amb destacar l'altra pel·li de terror de l'any al costat d'Obsession. Ens destaquen Bathrooms. Diu que és una selecció dels pitjors lavabos mai vistos. Pisos d'estudiants, el vàter de Trainspotting, el lavabo d'un local de calçotades... Bathrooms.
1: Aquest últim sí que és complicat.
0: Sí, aneu-la a veure. En Xavi Pons diu les pel·lis que em feien por, com a Nightmare o Elm Street, li poso la meva filla petita, qüestionable a partir d'aquí, i diu, i ella es descollona de lo cutre que diu que són. O sigui, l'efecte contrari.
1: Que ens digui quina edat té la seva filla petita, sí, per posar-li aquesta amb el som street.
0: Potser deu ser adolescent, perquè una nena petita li faria por, però potser un adolescent que té una estètica molt, molt marcada per la teva generació, apareix el tio aquest amb aquest guant de tallar herbes i la cara cremada, que és una màscara, i potser li fa gràcia.
1: A mi em feia por amb menstruacions, vull dir, que imagina't.
0: I la samarreta de ratlles.
1: Exacte.
0: En Ferran diu, pel·li preferida de terror, It Follows, i diu ganatzes de veure l'any vinent They Follow. Fas ben assenyalar-ho, Ferran, perquè sí, en David Robert Mitchell, que es va donar a conèixer amb It Follows, no s'esperava ningú, però es confirma seqüela, They Follow, ja de cara al 2027. La Mireia va anar a veure Los Otros a Sitges, crec que ja fa 20 anys, sí. Però diu, és la pel·li que més recordo fotre un crit enmig de la sala. Sí que digue'ns quina escena va ser. L'Alexandra, un altre exemple, que diu que les pel·lis de por li fan molta por, però que li encanta anar al Festival de Sitges. Afegeix, encara tinc por quan penso en Poltergeist i The Ring. Aquesta última diu que la va veure a Sitges, per tant...
1: També fa uns quants anys.
0: Jo anava a l'ESO i recordo que se m'han posat els pèls de punta quan la nena surt de la tele.
1: Calla, calla.
0: I diu, quan arribi avui mateix a Sitges i estigui més tranquil·leta, us enviaré croniquetes.
1: Mira, estava pensant que Poltergeist i Ring tot té a veure amb teles, no?
0: També no com l'altra. Ah, sí, que sortia una mà.
1: Sí, sí.
0: Aquella mà sí que potser avui en dia cotreja una mica.
1: Lucy viene hacia la luz, no? No és Poltergeist.
0: Es podria remasteritzar la mà que surt de la tele.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, més reaccions en format àudio avui, cinema de por.
2: Recordo molt de nostàlgia quan, d'adolescent, on estiuejava com a ruga, feien tota la nit de terror, que eren 4 pel·lis seguides. Començàvem a les 10 i acabàvem a les 6 del matí, però perquè era el plan que fèiem amb amics. D'altra banda, prefereixo més cine o sèries d'autor que juguen més amb la part psicològica, però amb mesura, perquè si no també et pilla una angoixa que tela. O sigui, jo me'n recordo que Black Mirror em flipava, però també era... Bueno, poder que no ho mirem a segons quina hora, perquè després no dormo. I no dormo de menjada de tarro, òbviament, no de por.
3: A mi Sitges m'agradava molt anar-hi. És que aconseguir entrades ha sigut una odissea. O sigui, n'hem aconseguit una amb una punta, que ja només en quedaven 4, a la sessió sorpresa de l'últim cap de setmana. I encara gràcies. M'agrada mirar terror, tot i que ho passo malament mirant les pel·lícules, i després ja em costa dormir un par de dies o 3. Però són emocionants.
4: Hola, experts. M'agraden les pel·lis de por, tot i que de jove era capaç d'aguantar molta més tralla i ara m'he tornat poruc. Però últimament estic molt flipat, molt a tope amb Backrooms i també Obsession.
5: I was calling to see if there's a way I can cancel a wish.
6: I'm sorry, we don't really do that.
4: Trobo que són dues pel·lis boníssimes i així que no siguin de tanta novetat, em va encantar molt Babadook o Babadook, ara no sé com es pronuncia. Corrobat, que és una pel·li que jo crec que me l'emporto fins a l'infinit, és Midsommar, meravellosa i fantambulosa.
7: I love you!
8: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: quart i un minut d'avui del matí des de Banyoles, el Germà Negre, que ens canten la cançó de les mudances, que també podria ser un títol de pel·li de por. De fet, en David ens escriu jugant a això, a inventar-se un títol que pugui ser terrorífic, i diu... Cari, per què no anem a l'Ikea avui dissabte a la tarda?
1: Com
0: a Tyrell, eh?
1: No! I amb els nens... No!
0: Bé, mira, també hi ha competició de temperatures. Fa uns minuts, en Jordi, des de Montmajor, al Berguedà, ens assenyalava que estava a 2 graus, tal com demostra el seu panell del cotxe. I ara un altre Jordi, des de Pardines, al Ripollès,
2: sí,
0: empata.
2: 2 graus, també.
0: 2 graus, també, amb aquesta captura del panell del seu cotxe, on, efectivament, està escoltant ICAT.
2: S'ha de superar això, eh? 1 grau. Veig 1 grau? Qui dona 1 grau?
0: Vinga, el següent ens farà il·lusió saber quin és el punt més fred de Catalunya en aquest divendres, que sí, es notarà i fort la baixada del mercuri al termòmetre. Les 7 i 17 minuts, com que és divendres, hem de parlar de novetats musicals.
3: Com a meravelles, tu i jo som com elles, crec que des de fort...
0: S'incorpora també a l'antena l'Anna Closa, bon dia.
4: Bon dia.
0: I amb ella escoltem en Max Navarro, l'autor de la cançó Estrelles, aquesta que sona ara, que va sonar bastant a inicis d'any, i amb ella arrenquem a aquesta nova tanda de novetats. En Max té cosa nova, també.
2: Té cosa nova, el candidat de Premià de Mar, que vam descobrir a través de l'última edició d'OT. Ja acumula més de 3 milions de reproduccions, aquesta cançó, Estrelles, 1 milió d'escoltes més del tema Inigualable, que va llançar posteriorment. I ara ens ha deixat la cançó Un amor de pel·lícula, en la que parla de les expectatives que sovint generen les històries d'amor. Ens la presenta ell mateix.
5: Hola, sóc en Max Navarro i vull enviar una forta abraçada a tots els oients d'ICAT ara que surt aquest nou single, Amor de pel·lícula, i que espero que gaudiu moltíssim. És una cançó que parla de reivindicar això, de buscar un amor que sigui de veritat, que vagi més enllà d'aquesta pressa i d'aquest món en el que tot sembla que ha de ser instantani i perfecte. I res, espero que moltes parelles també es sentin identificades, i també les persones que, com jo, creiem en aquest tipus d'amor i aquesta idea del que nosaltres volem a la vida. I res, una abraçada molt, molt, molt forta. Ens veiem aviat.

0: Pals.
1: Amèrica em pinta la cara, els teus petons m'encanten.
2: Així sona el nou material de Max i també treuen avui nova cançó el nostre estimat Cucapí al costat dels seus inseparables Boom Boom Fighters, aquesta unió que segueix donant fruits i ens presenta el tema Squanch, amb ritmes de dancehall i raga, la cançó agafa el nom i el doble sentit de Squanchy, el gat alienígena de la sèrie d'animació Rick and Morty, per portar-lo a la pista de ball. Ens ho explica en Cuca.
3: Què passa, amics de ICAT FM? Aquí Cucapí i Boom Boom Fighters presentant-vos el nou tema Squanch, perquè l'esquanchegeu com Squanch cal, vale? Vinga, tothom a cremar-lo. Cabum!

0: Sempre és agradable sentir el Cucapí al costat dels Boom Boom Fighters. Avui també treu nou disc la Sara Roy. La cantant manresana publica avui el seu tercer àlbum, Per si s'acaba el món, que marca un canvi en la seva sonoritat, deixant enrere el pop electrònic i recupera les guitarres acústiques i s'apropa més a un folk contemporani, un disc que compta amb diverses col·laboracions, tal i com ens explica la Sara.
1: Per si s'acaba el món és un disc que neix de la idea de que el món se'ns pot acabar en qualsevol moment, no de manera literal, sinó d'aquells petits finals que vivim quan perdem algú que estimem, quan una relació no pot ser, quan deixem de reconèixer-nos en el que estem fent o quan una etapa arriba al seu final. El disc està produït pel Jordi Pinyot i compta amb col·laboracions precioses que em fan especial il·lusió, com la de la Judit Niederman i el Pau Figueres en L'error més bonic i la de la Ivette Nadal en la cançó més reivindicativa del disc, que es diu Entre tanta merda. I, en definitiva, aquest disc és una manera de guardar tot allò que estimem abans que desaparegui i espero que us emocioni tant com a mi.

0: I encara us hem triat per avui una última novetat musical. És la de la Júlia Català, que llança avui l'EP Sense Fi, en el que la cantant de Sant Cugat ens parla de la seva obsessió pel pas del temps.
1: Aquesta cançó es diu Sense Fi i és el primer single del meu pròxim EP. L'EP gira entorn la idea del pas del temps, ja que sempre m'ha obsessionat molt. Durant el disc parlo del pas del temps des de moltes perspectives diferents, com són la melancolia, l'oblit, i volia tenir una cançó que parlés del temps d'una manera positiva i que reflectís aquesta part més optimista, i d'aquí va néixer Sense Fi. Espero que us agradi molt.

0: Així sona aquest single d'avançament de la Júlia Català, que es publica avui mateix. Ara són les 7:22 i tornem a parlar de cinema aquí als Experts d'ICAT, perquè ja està en marxa el Festival de Sitges 2026. Aquest que sentiu és Nicolas Cage, parem atenció.
1: Nicolas Cage?
0: Fent de Sant Josep.
1: Perdó?
0: Sí, és com una mica de pastorets terrorífic.
1: Sant Josep, el pare de Jesús.
0: Sí, el més famós dels Sant Joseps.
1: Collons.
0: El nostre oient Jordi Casas ja van ahir a la jornada inaugural del Festival de Sitges i van a veure dos pel·lis. Ens escriu a WhatsApp dels Experts i diu: vistes les dues primeres d'aquest any, The Carpenter's Son, el fill del fuster.
1: Ah!
0: Curiosa i interessant adaptació inspirada en un evangeli apòcrif amb Nicolas Cage fent de Sant Josep i fent de Verge Maria la FKA Twix. És a dir, abans de veure el primer Vera Sound,
1: sí,
0: la podeu veure en aquesta pel·lícula.
1: Fent de Verge Maria.
0: Succeeix a Egipte durant l'època de Jesús, per tant deu ser l'època, el moment aquell que es van escapar, no?
1: Home, clar, si fan de Josep i Maria, ha de ser l'època de Jesús.
0: Bueno, clar, òbviament. I el director és egipci, també. És el senyor Lofty Nathan. Doncs aquesta pel·li la podeu anar a veure aquesta matinada a la 1:15 a Sitges.
1: Bona hora, bona hora.
0: O a cines ja l'1 de novembre. L'altre que ha vist aquest oient, en Jordi, diu, és Chapter 51, rodada com un mockumentary de true crime sobre un assassí en sèrie que mata les actrius protagonistes d'una superproducció de Hollywood. Té alguns moments divertits, amb els tòpics dels egos que tenen en la gent de l'Star System i el joc de formats d'aquest mockumentary, però acaba també sent repetitiva i amb un desenllaç que l'ha satisfet poc.
1: Vaja.
0: Bé, mentrestant, el nostre company Marc Garriga va anar ahir a la sessió inaugural, a la pel·li inaugural. És la nova cinta de la directora extremenya Carlota Pereda, amb qui ha pogut parlar. Es titula Found Alive.
2: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Es tracta de l'adaptació d'una novel·la de Carla Norton, amb un guió ja preparat que Carlota Pereda, com ha explicat a 3cat Info, va voler fer-se seu.
3: Sí, era contar-la des de la perspectiva d'ella, que fuera una pel·lícula, un thriller que se sintiera propulsivo, que llevara a la gente a estar en el, como dicen los americanos, the edge of the seat, pero al mismo tiempo que se sintiera íntimo y que se sintiera que estábamos siendo totalmente honestos con el punto de vista de la protagonista y no con el punto de vista del psycho killer, ¿no? que fuera una película que fuera realmente su arco emocional.
2: Precisament ens ha dit que el més complicat està trobar l'equilibri entre el thriller i el drama intern de la protagonista, interpretada per Chloe Grace Moretz.
3: Sí, es lo más complejo de la película, claro, porque pues muy fácil caer en el arte y ensayo y es muy fácil caer en el thriller, que no todo. Entonces ha sido lo más complejo, lo que nos ha costado más encontrar, tanto del guión, en el rodaje no tanto, en el rodaje estaba muy claro, pero luego cuando tienes un guión y tienes muchas horas, tienes muchas secuencias que te gustan.
2: La bona rebuda d'aquest film li ha obert ja les portes als Estats Units, li estan plovent propostes. De moment aquí contenta i orgullosa de formar part, diu, de la història del Festival de Sitges.
0: Gràcies, Marc, que seguirem connectant amb tu cada dia d'aquest festival que s'allarga fins diumenge de la setmana vinent, dia 18. Ara són 4:45, ens quedem amb els petons matiners dels Stay Homes i ara de seguida 2:15 obrirem l'actualitat de la jornada, avui que és divendres 9 d'octubre.

0: Escoltes ICAT. El cinema fantàstic torna a Sitges.
1: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
1: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
0: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí. Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
2: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Una mirada diferent als videojocs.
3: Per aprendre, pensar i somiar.

0: cultura popular. Més informació a firamediterrania.cat. Recomanat per ICAT.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Dos quarts en punt, hora de despertar-vos informats. Anna, què hem de saber per avui, que és divendres, dia 9 d'octubre?
3: Doncs que els sindicats de Comissions Obreres i la UGT han convocat per aquest migdia un minut de silenci en record de Mari Carmen Abascal. També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril. Ahir, milers de persones ja es van mobilitzar a Madrid en memòria de la Mari Carmen i van anar fins a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Una mort que ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament. De fet, els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. Mentrestant, Esquerra continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per Gabriel Rufián, però l'actual líder dels republicans a Madrid hi posa condicions. Rufián, en un missatge a xarxes, reitera que vol representar el partit, però defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podemos per poder-se enfrontar amb garanties al que s'acosta en referència a una victòria de PP i Vox. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. A Junts per Catalunya, Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista, mentre que el PP, Xavier García Albiol, sona com a cap de llista per Barcelona.
4: A veure, ja veurem.
3: Sí, veurem.
4: Tot i que al Albiol li van bé les coses a Badalona com a representant del poble. Ja veurem si això en un àmbit així més estatal li funciona.
3: Qui ha decidit si s'acaba presentant o no a les generals del novembre és la CUP. El partit que fa mesos que ho debat té molts dubtes i hi ha corrents interns que discrepen de com s'ha d'abordar la convocatòria. Un dels temors dels anticapitalistes és sortir del focus mediàtic quan falten 8 mesos per les municipals. La seva autèntica prioritat. La decisió la prendran demà mateix. Més coses a França. El govern ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats al personal docent, especialment el professorat substitut, i des d'avui fins dimarts desplega doncs 3.000 professors per tot França per resoldre les vacants. El moviment d'estudiants però no s'atura i dimarts hi ha convocada una nova protesta davant d'institut. I recordem que aquesta tarda comença l'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres per reforçar la seguretat viària. A més de la restricció de circulació per vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada.
2: Les 7:33, els titulars d'esports.
3: Avui a les 9 de la nit, Màlaga-Espanyol, a la Lliga de Futbol, el tècnic blanquiblau Manolo González no creu que avui es jugui al càrrec. Recordem que l'Espanyol ha sumat només 2 victòries i ara mateix és 15è amb 7 punts. El Barça, Xavi Espart, renova fins al 2030. El Sabadell dubta de si podrà jugar demà a Ceuta per un virus que afecta l'equip. Diversos jugadors no poden jugar, de fet, aquest partit. A l'Eurolliga de bàsquet, avui, Barça's del Guiris al Palau a partir de 8:45 i a les 8, Espanya-Portugal a la semifinal del Mundial d'Hockey Patins.
2: I pel que fa al temps d'avui, la Pàtria ens escriu i diu que guanya la cursa de les temperatures perquè ens saluda des de Sant Joan de les Abadeses a la Garrotxa. Diu, quan m'he despertat, un grau superant...
4: Hi ha prova...
2: Diu, no he fet cap foto, però quan, diu, quan he sortit de casa, hi havia... que no tens mòbil tampoc, en tinc càmera, no, però bé...
4: S'ha de fer foto, eh?
2: Assegura que un grau, mentre que des dels Jordis que ens escrivien des del Berguedà i el Ripollès, 2 graus.
4: I la creiem.
2: Sí, de moment guanyes tu. I un altre oient, l'Albert Ferrés, que en cap cas pateix aquestes temperatures perquè ens escriu des de Sant Andreu amb 13 graus, sí. Diu que té un mètode que a mi em recorda la marmota aquella de Pensilvània, perquè diu, aquest matí... el gat ja no ha sortit a l'ampit de la finestra. Ja ha vingut el fred.
4: Ah, jo...
2: tu també tens un mètode d'aquests de Pensilvània.
4: Sí, m'he despertat.

0: amb els tres gats al llit.
1: De normal no és així.
0: No. Feia com mesos que no s'acostaven i de cop i volta els tres allà. Com vulguem dir, venim a buscar escalfor.
2: Anna,
1: els mètodes tradicionals funcionen? Es pot constatar que fa fred?
2: És que, a veure, avui tindrem un dia assolellat, però clar, això enganya, perquè sí. És que la refrescada al matí l'hem notat tots. Avui tindrem un matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta del país. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà, i a la tarda algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
1: I ara, De Fratellis, a 4:05 d'avui del matí, amb el seu Chelsea Dagger. I de seguida més històries aquí als Experts d'ICAT.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: 29 de setembre, com avui de l'any 1935, naixia Jerry Lee Lewis. Finals dels anys 80 va caure el biopic sobre Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire, de Jerry Lee Lewis.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 7:40, arriba el moment de l'endevinació. Com cada divendres, l'Anna té com a missió donar-nos una pista o nom de personatge, o de pel·li, o de disc, o de cançó, i haurem d'endevinar quants anys ha fet aquesta setmana.
1: Vinga. Exacte. Comencem amb aniversaris de la gran pantalla. Aquesta setmana ha fet anys l'actriu guanyadora d'un Òscar per The Reader i que va embarcar en un vaixell molt i molt conegut que va naufragar.
0: Kate Winslet.
1: Kate Winslet, molt bé, Roger. Quants anys va fer dilluns Kate Winslet?
2: La Kate Winslet deu tenir...
0: 50.
2: 54.
1: 51 anys.
0: Ah!
1: Punt pel Roger.
0: Yeah.
1: La següent és una icona de la ciència-ficció. De fet, ha guanyat 2 globus d'or.
2: Si comences per... amb Cina, perdré, t'aviso.
1: Un per Goril·les en la boira i l'altre per Working Girl.
0: Jodie Foster?
1: No! També l'hem vist a Caça Fantasmes, Alien i Avatar.
2: Sigourney Weaver!
0: Oh! Oh!
2: Taratatatara. Quants anys té la Sigourney?
1: Sí.
0: Però
1: els va fer ahir, eh?
0: Ha començat per la difícil, eh? Ha començat per Goril·les en la niebla, que tenia més o menys.
2: Allò fàcil.
0: Val,
2: jo crec que 65.
0: Jo crec que 71.
1: Va més encaminat el Roger, perquè n'ha fet 77.
2: Hosti,
1: l'has fet molt jove, eh?
2: 77 anys ja té la Sigourney.
1: Sí.
2: Hosti, noi.
0: Val.
1: Seguim amb un altre actor. Aquest va guanyar un Òscar com a guionista. L'hem vist vestit d'astronauta, de soldat, de jugador de rugby. Molt bé!
2: Ara és guionista en Damon?
0: No ho sabia. Mira, no? Té un Òscar per guionista.
2: Hosti, noi.
0: Bé, felicitats
1: doncs,
0: per ell.
1: Sí. Va fer l'aniversari ahir. Quants en va fer Matt Damon?
0: Penseu que està més jove que la pel·li de l'Odissea, eh? Una mica només.
2: Sí, però està molt viscut, eh, Matt Damon?
0: Sí.
2: Jo crec que 58.
0: Sí? Ostres, 49.
1: 56 anys.
2: Uau. Epa, vinga, va, el meu primer
1: vinga,
2: vot.
1: Vinga, punt pel Sergi.
2: Oh, que fa molts anys ja de les pel·lis aquelles del Cas Born, no?
1: Sí,
2: que
1: és veritat. I... Seguim amb un actor basc de caràcter inconfusible. Va interpretar Miguel de Unamuno a Mientras dure la guerra.
2: Carra la Jalda.
1: Molt bé.
3: Cuidado con lo que dices, tigalitas o como hostias te llames. ¿Te he dicho yo algo a ti de la mierda de actuación que estás haciendo con tus primos? Que no habéis traído ni al abuelo ni a la cabra.
1: Sempre de fet, el seu aniversari
2: sempre
1: serà demà.
2: Sempre està cridant en Carra. Eh?
1: Sí, sí que és veritat. Demà fa els anys. Quants en farà?
0: Aquest ha de ser el més gran que ha sortit avui, eh?
2: 70.
0: 71.
1: 66 anys! És del 1960!
0: Josep, compareu Matt Damon amb Carra de Halde? Quina,
2: què et sembla?
0: Quina Carra fa cadascú?
2: Està molt millor Matt Damon, eh?
1: Mireu, avui és l'aniversari d'una actriu catalana que el 2017 va guanyar el Goya a millor actriu revelació per El Olivo i també ha protagonitzat la pel·li...
0: Anna Castillo.
1: La llamada, molt bé!
0: Anys avui, eh?
1: Sí. Quants anys fa Anna Castillo?
0: Jo crec que, aquesta és la primera que és més jove que jo.
2: Sí, Castillo, crec que és joveneta. Aquesta 37?
0: No, no, jo diria menys, eh? És que va començar molt jovencella. 33.
1: Molt bé, sí, 33 anys. Sí, és del 1993. No deixem ara el món del cinema perquè ara busquem un director de Banyoles, bastant polèmic, tant per les declaracions
2: Albert Serra.
1: Com per...
2: Albert Serra.
1: Molt bé.
2: Gràcies.
4: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
1: Què? Quants anys fa aquesta setmana Albert Serra?
2: És el típic que enganya, que te l'imagines més gran del que és.
0: Sí, opino el mateix. Diré,
2: 47.
0: Jo tiraré cap a baix també, però diré 50.
1: 51 anys, avui els fa, l'Albert Serra.
2: 4,
1: seguim
2: 2.
1: Amb més pel·lícules.
2: 4, m'està guanyant.
1: Busquem ara quants anys fa de l'estrena de la pel·li que té com a protagonistes dos sicaris que entre encàrrec i encàrrec doncs tenen converses quotidianes.
2: Va, Pulp Fiction.
0: 94.
1: Molt bé.
0: Any 94.
2: O 93.
1: 94. Ah! De fet, la pel·lícula es va estrenar fa 32 anys als Estats Units. Més pel·lis, Mariví.
2: Oh, què és?
0: Missió impossible?
2: Sí,
1: quasi.
2: Ah. No, però no.
0: Com?
2: Més missió impossible?
1: Jo no l'he vista, però jo he buscat una mica de...
0: Vista.
1: Exacte, mira, doncs, fa anys una pel·li on la protagonista es desperta d'un coma i té una llista de coses pendents. Una
2: Kill
1: llista
2: Bill.
1: Amb noms de persones de qui es vol venjar.
2: Val.
1: Exacte. Busquem la número 1, eh?
0: La primera.
1: Kill Bill, sí.
2: Quan es va estrenar Kill Bill?
0: Sí, el 2002.
2: Jo m'acostaré al que ha dit el Roger perquè sap coses. 2003.
1: 2003.
2: Ah!
1: 2003.
2: A Roda.
1: 2003. Vinga.
2: Pensa per anar a Roda.
1: La setmana passada, a aquesta hora, buscàvem quants anys feia la protagonista d'aquesta pel·lícula.
2: Ah! Ah, sí, la Naomi Watts.
1: Ara busquem quants anys fa de la peli dirigida per Juan Antonio Bayona, exacte, Lo Impossible.
2: Va ser el 2002.
0: 8.
1: 2012, nois, fa 14 anys de Lo Impossible ja.
0: Roger, punt per tu.
1: Vinga, ara no busquem una persona, sinó una parella televisiva. Es van donar a conèixer sobretot per aquest programa. Un programa de la Sexta, nois.
2: Ah, sí, això era Sé lo que hicisteis.
1: Molt bé, Sé lo que hicisteis.
2: Sí.
1: Doncs busquem quants anys van fer dilluns Àngel Martín i Patricia Conde.
2: Que van fer els mateixos?
1: El mateix dia, no el mateix any,
2: val,
1: però el mateix dia. Es porten molt poquet, eh, t'ho has
0: ell,
1: dit.
0: Ella, com es diu ella? El,
1: Àngel Martín.
0: Sí, 45.
2: Que feia el noticiari aquell tan curt. Ell, 50.
1: Doncs mireu, nois, Patricia Conde, 47 anys.
2: Sí.
1: I Àngel Martín, 49.
2: Ah, doncs mira, un punt per mi. Au, me l'acabo d'adjudicar perquè sí.
1: Vinga, passem ara a la política.
2: Ayuso.
0: Vox.
1: Dimecres va fer anys Vladimir Putin.
2: Ah, val, va, va,
1: val. I ahir dijous, Ursula von der Leyen.
0: Ah, vinga. Putin, 77.
1: Val. I la Ursula von der Leyen,
0: menys.
2: Jo crec que 80... Ah, no, espera, en Putin, 72. I la von der Leyen, 68.
0: Jo, von der Leyen, 62.
1: Mira, Ursula von der Leyen, 68, que l'ha encertat el Sergi.
2: Sí.
1: I Vladimir Putin, 74 anys.
2: Que també l'he encertat jo.
1: Vinga, ara anem a per la música.
2: Acabo d'empatar. Figaflaues.
1: Exacte, busquem l'aniversari d'un mig Figaflaues.
2: Aquest que canta o l'altre que no fa res? L'altre.
1: Sabeu com es diu l'altre?
2: En Carti.
1: Molt bé, Xavi Cartanyà.
2: A veure, en Carti deu tenir... És més jove que tu, no, Roger? 35.
0: Pensa que la gent més jove que jo anava a l'ESO. 30 quadrats.
1: És més jove que jo, inclús. 29 anys,
2: collons.
1: Xavi Cartanyà.
2: Clar, sí. L'hem fet massa gran.
1: Aquesta setmana també fa anys la rapera del Bronx que va saltar la fama amb aquest tema. Sabeu qui és?
0: La primera lletra del nom.
1: La C.
0: I la segona, la primera del cognom.
1: B. O us dic, i si us dic B...
2: Carol... No, Carol B? No, és G.
0: Cheryl B.
2: Becky G.
1: Cardi B.
2: Cardi B.
1: Cardi B.
2: Que totes es diuen igual. Becky G, Carol G, Cardi B, Virin... Què és això?
1: Quants anys farà diumenge, Cardi B?
2: Cardi B.
0: 29.
2: 25.
1: 34 anys.
2: Punt pel Roger.
1: Vinga, seguim amb més música, perquè un 6 d'octubre d'algun any, Madonna treia el seu primer single, Everybody.
2: I busques l'edat de la Madonna o quan va treure aquest single?
1: Quan va treure el seu primer single?
2: 84.
0: 84, també.
1: Doncs mireu, del 82.
2: Sí.
1: Fa 44 anys d'aquesta cançó. Dimarts també va fer anys de la publicació d'un àlbum de la Shakira. Molta gent el considera el primer àlbum oficial de gran impacte, que és el de Pies Descalzos.
2: I estem buscant la publicació d'aquest Pies Descalzos.
1: Sí.
2: Això va ser el 94.
1: 94 pel Sergi.
0: No sé què és res d'això, el 93.
1: El 95.
2: Vinga, punt per mi.
1: 95. I acabem amb una notícia que va entristir molts seguidors.
5: Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna.
1: El 7 d'octubre quedarà marcat per sempre per la veu de Charango, una publicació a Instagram que començava amb un moltíssimes gràcies a tothom fins sempre i acabava amb un ens queda per sempre la vida guardada a les cançons. Quants anys fa d'aquest anunci en què Charango doncs, anunciava que plegava definitivament?
2: 5 anys.
0: Doncs jo diré que és del 2019.
1: Molt bé, punt pel Sergi.
2: 5 anys!
1: 2021, fa 5 anys d'aquesta publicació a Instagram, que si de fet doncs, entreu als comentaris, la gent els troba molt a faltar, i hi ha gent que encara no s'ho creu.
0: Pensava que era per la pandèmia que no van fer gira de comiat.
1: Sí, exacte.
2: Doncs 8 a 8, hem quedat empatats. Per tant, ha guanyat la diversió un cop més, amics. Gràcies, Anna.
1: Vinga.
0: Heu vist quin remix instantani ens hem fet aquí amb la nostra tècnica, la Maravi Pérez? Ara el qui entra és en Miqui Núñez amb el tema Un altre cop.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Deu minutets perquè siguin les 8, oients, traieu el mòbil, de seguida llegirem més xats vostres i sentirem els àudios responent a la pregunta del dia, també heu de jugar al mini-quiz, i aquí, al grup de WhatsApp, també teniu, entre totes aquestes opcions, la possibilitat de votar la cançó de les 10.
0: Afegiu-nos al WhatsApp, 638-68-4565.
1: Vosaltres trieu quina serà la que sonarà per culminar la nostra setmana i dir-vos bon cap de setmana llarguet a partir de les 4 cançons que us penja en Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida!
2: Un 9 d'octubre, com avui de l'any 1967, moria Ernesto El Che Guevara.
3: No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados.
1: No a la vida del mot,
2: sinó a
1: l'adveniment del món.
2: Sí que ho semblava. Hòstia, l'hem comparat un moment amb
1: Aznar. Sí, sí, així és la vida.
2: El Che va ser un dels líders de la Revolució Cubana i posteriorment ministre d'Indústria del govern que va encapçalar Fidel Castro. En la dècada dels anys 60, mentre estava establert amb un petit grup de guerrillers a Bolívia, va ser capturat i assassinat de manera clandestina per l'exèrcit bolivià amb la col·laboració d'aquí, dels americans. Qui té la culpa? Els americans. Pòstumament, el Che s'ha acabat convertint en un símbol de la lluita contra les injustícies socials o la rebel·lió i l'esperit incorruptible. Avui, per tant, recordarem el Che amb cançons que ens remeten a la revolució llatinoamericana. La primera és segurament la cançó cubana més coneguda arreu del món, el Guantanamera.

La composició musical s'atribueix oficialment a José Fernández Díaz, més conegut com Joseito Fernández, qui, per fer-les, va servir dels versos del poeta i polític cubà José Martí. D'aquesta cançó se n'han fet mil versions, però nosaltres us hem escollit la que ens cantava la banda barcelonina Ojos de Brujo. Sortim de Cuba, anem a Puerto Rico.

0: y los que se olvidaron.
1: Dalla és el raper i compositor Resident, exmembre del grup Calle 13, que fa tot just 4 anyets publicava aquesta cançó que sentim, This is not America. La cançó és una crítica contundent a la visió eurocèntrica i dels Estats Units, que redueix el terme Amèrica a un sol país i posa en valor la història, el patiment, la identitat i la resistència dels pobles llatinoamericans. En català també s'han cantat aquells que van fer la revolució.

Els Lax & Busto ens van deixar l'any 98 dins del seu àlbum Sí, aquesta cançó dedicada a Emiliano Zapata, el famós líder de la Revolució Mexicana. La lletra gira al voltant de temàtiques com la llibertat, la lluita per la terra i el record històric de la revolució. I acabarem a Nicaragua.

0: mateix any que es publicava Emiliano Zapata també ho feia aquesta cançó de Brahms, Nena de Nicaragua, en la que el Titot ens explicava una història ambientada en un mercat de Managua per descriure les misèries de la classe treballadora i el desig per aixecar-se i iniciar la revolta. Tenim quatre cançons que criden a la revolució llatinoamericana. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Ojos de Brujo, amb Guantanamera, Residente, amb This is Not America, L'Axambús amb Emiliano Zapata o Brahms amb Nena de Nicaragua.
1: Avui hi haurà emoció perquè guanyen els Lacs amb el seu Emiliano Zapata, però les altres tres estan virtualment empatades i no massa lluny. Així que entreu i trieu una de les quatre i decidiu quina cançó serà la que culminarà el programa d'avui. Per ara ens quedem, per ara, amb els focs artificials de la Katy Perry. Aquest tema és del 2010. Fireworks.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos minutets i mig i seran les 8 del matí. Últimes mandretes en aquesta hora de matí fred de divendres. I, Anna Closa, tu qui no t'esperaves saber avui?
2: A veure, avui parlaré poc perquè deixaré que ho faci una altra persona. De fet, és una mena de campanya de promoció lingüística que ha sortit totalment inesperat en les últimes hores.
1: Sí.
2: De fet, és un dels vídeos més virals. Shakira va passar ahir pel programa La Revuelta amb David Broncano i va admetre que a vegades parla català amb els seus fills. De fet, Shakira ha trobat una utilitat i és que el fa servir a Miami perquè els altres doncs no sàpiguen el que diu amb els seus fills. Escoltem-la.
3: La puta mare, com és en català.
4: La puta mare, eh?
3: La puta mare.
4: Hables català?
3: Sí, parlo.
4: Jo parlo també.
3: Sí?
4: En català?
3: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
3: Jo parlo...
4: Si tu vols.
3: Els meus fills.
4: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
3: Sí, són catalans.
4: Parlen català?
3: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
4: Sí.
3: En Miami, també.
4: En català?
3: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos ya no está, quieren que los amiguitos se entiendan, no hablan en
1: catalán. Ah, se ha perdut.
3: Que en cuando vivía en Cataluña.
4: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
3: sí.
4: En Miami.
2: Oh, yeah.
4: Sam, que estic faig.
2: No ho mantenen, eh?
1: Utilitza com a codi. Està bé utilitzar-ho com a codi.
2: Així ningú sap el que diuen, si
1: l'estan
2: guanyant.
1: Home, el que sí que està bé és que aquests nens que són nascuts a Catalunya doncs no perdin idioma quan estan amb la mare,
2: clar.
1: Tot i que també s'entén que és la llengua materna.
2: Almenys que no el parlin com ella, perquè és que a ella li costa una mica, no?
1: Clar, és veritat que ella, home, va viure força anys a Catalunya, no?
2: Clar, el podria parlar millor.
1: El podria parlar bastant millor. La frase exacta és, va viure prous mesos a Catalunya.
2: Exacte.
1: Sí, sí, la veritat és que sí.
2: Doncs Shakira, aquest mes que parla català amb els seus fills a Miami quan volen que els altres doncs no els entenguin, fins i tot ha assegurat que ara el parla més que quan vivia a Catalunya i ha fet
1: això ho diu per fotre el seu home, el seu home.
2: El català doncs s'ha convertit en el seu codi familiar per mantenir la discreció.
1: Carai tu, doncs mira, els nanos de la Shakira i en Piqué, que sembla que el català no el perdran, encara que visquin a Miami, perquè si estan parlant també amb la mare i el parlen també amb el pare quan estiguin per Catalunya, doncs mira, tot això que tenen.
5: Recordeu que a banda de fer servir el català per com a codi secret, que deia el Sergio, perquè no ens entenguin, no? com un espia i tal, recordeu que hi ha una altra funció molt bona del català, que és a mi la que més m'agrada, que és per fotre i per molestar.
2: Exacte. Molt bé.
1: Bravo. Encara que sigui per això, endavant. Parleu català.
6: Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Gerard Quintana del Sopa de Cabra al costat en Jordi Stone per versionar el seu tema dels més coneguts, el Far del Sud. Ara són les 8 i 3 d'aquest matí de divendres. Avui és 8 d'octubre. Us despertem cada matí aquí als Experts Ficat amb en Sergi Vives. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: L'Anna Closa, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: I a aquesta hora tornem a parlar de videojocs. Here's to many more exciting adventures. El dic Salvatore Marino. You and me are the Avui, demà i diumenge, més festival, se celebra el SAGA, el Festival de Videojocs de Barcelona a Fira Montjuïc, i entre tot el que teniu al programa, destaquem que demà a les 12, demà al migdia, xerrada que imparteix el nostre company, l'Albert Murillo, director i presentador del Generació Digital d'ICAT, el programa de videojocs de la Ràdio Pública.
3: Com esteu? Dir-vos que, efectivament, demà a les 12, a l'espai més gran que hi haurà a la Fira Barcelona del SAGA Barcelona Game Fest, farem una xerrada que es diu, atenció, Generació Digital, 25 anys jugant a les zones de ràdio. Perquè, en el fons, som un programa de ràdio que parla de videojocs, i sempre ho hem estat. I el nostre format, la nostra manera de parlar dels jocs, etc., està vinculada al format radiofònic. I intentarem explicar a la gent que ens acompanyi les anècdotes d'aquests 25 anys i com és possible que un programa humil, perquè som un programa humil, continua en antena tot aquest temps parlant d'una de les coses que més ens apassiona, que és parlar de l'experiència de quan juguem un videojoc, poder-la traspassar als nostres oients a través de la ràdio.
0: El SAGA en Barcelona Game Fest, que comença avui, m'he mirat una mica el programa i destaco, entre moltes xerrades, avui n'hi ha una d'empreses cooperatives, d'estudis de videojocs que funcionen com a cooperativa, avui a les 7 de la tarda, i crec que bastant lligada amb una que hi ha demà al matí, que es diu el futur del suport físic, que és una cosa que a mi em preocupa molt, des de que Sony i PlayStation van anunciar que en un futur proper ja no publicaran els jocs físicament, amb una caixa i el disc dintre, sinó que te l'has de comprar ja a la consola, cosa que crec que es pot estendre també en altres àmbits de la cultura. I també hi ha molts tornejos de videojocs, hi haurà torneig de Smash Bros. Aquest és un joc que jo mai jugaria, però m'encanta mirar-lo.
1: De què va?
0: És el joc de lluita de Nintendo, hi ha tots els personatges, ja sigui des de Mario, Luigi, Pokémon, a Kirby, sí. Un joc de lluita d'aquells que has de tenir molta habilitat física, d'anar tota llet, i m'encanta veure com es mouen a tota velocitat per la pantalla. A més, el ring té un límit i s'acaba i caus, vull dir, com el Mario que caus i et mors,
1: sí.
0: Has d'anar molt en compte. M'encanta veure els jugadors ultraconcentrats. També torneig de Mario Kart 8, aquest sí que és divertit de veure.
1: Saps que estic ara
0: de jugar.
1: Aficionat al Mario Kart de la Wii.
0: Quin d'ells?
1: El primer.
0: Ah, Mario Kart 8, tal
1: sí,
0: qual.
1: Sí, sí, sí, juguen al Mario Kart 8 amb les nenes.
0: I no t'agafa hype de jugar al 8, que és el més nou?
1: Bueno, espera't que passi pel 2, el 3, el 4, el 5, el 6 i el 7.
0: Torneig de FIFA pels més fifes i també torneig de Taiko no Tatsujin. Si no coneixeu aquest, és un videojoc molt japo d'aquells que té a veure amb la música. Igual que hi ha aquells jocs de ballar o tocar instruments, aquest és també de seguir el ritme, també molta concentració. I torneig de Pokémon Champions, que a veure, un torneig de Pokémon mola, perquè aquí sí que els jugadors han de venir ben entrenats, mai millor dit.
3: De tot el que hi ha al SAGA, del SAGA Barcelona Game Fest, em quedo amb la xerrada del Luis Shinjuden. És un valencià que viu la meitat del seu temps al Japó i que es dedica a traduir videojocs japonesos a l'espanyol, i també fa una cosa molt interessant. Recupera videojocs japonesos que mai han estat publicats a Europa i els torna a publicar. És a dir, es posa en contacte amb la gent que va fer fa potser 30 anys un joc per PC i el torna a editar en unes edicions molt boniques. El que farà en aquesta edició serà una xerrada on parlarà de com ha aconseguit tornar a editar un joc que es diu Gaudí el vent de Barcelona, un joc japonès que passa a la Sagrada Família i on al mig, al centre, s'hi troba una persona morta. No us ho perdeu.
0: Gràcies, Albert, al Festival de Videojocs SAGA, que se celebra avui, demà i diumenge a Fira de Barcelona, a Montjuïc. I ara, a aquesta hora, a les 8 i 7, anem a Suècia.

0: Em matisa en Xavier, que diu que l'últim Mario Kart no és el 8.
1: Quin és?
0: L'últim que ha sortit per la Switch 2 és el Mario Kart E-World, que aquest tenia, sí, recordo que tenia la característica que tenia més món obert que els altres, que eren només de circuits.
2: Val, val.
0: Però afegeix, és que la gent li té més carinyo al Mario Kart 8.
2: Val, val.
0: Per això és el que es fa servir en els tornejos. Tu segueix estant molt lluny de tot
1: jo
0: això.
1: Jo estic lluïníssim.
0: Amb el teu primer, però gràcies pel...
3: Que és com els iPhones, que cada any això en fan un de nou,
0: no,
3: o què?
0: Cada any no, però...
1: Mira, però molt sovint, no?
0: Sí, cada Switch, quan la Switch la van actualitzar, o sigui, la primera Switch, crec que era el Mario Kart 8, el que he dit jo erròniament, que era el més nou. Però quan van actualitzar la Switch i van fer la Switch 2, van treure aquest Mario Kart E-World, que de fet ho vam dir aquell matí, que sortia fins i tot als diaris de paper.
3: Ah, molt bé.
0: Però per algun motiu el porten al cor a Mario Kart 8. Ara anem dels videojocs als llibres, perquè la poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. Sentim la directora de l'Acadèmia Sueca.
4: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: Poeta, assagista, traductora i professora d'universitat, la seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut, si voleu llegir-vos alguna cosa de la flamant guanyadora del Premi Nobel, és el llibre en vers, una novel·la en vers, titulada Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. I l'editorial Vaso Roto també l'ha publicada en català. La seva traductora és la Núria Busquets.
5: En Carson és molt variada i, a més, és molt valenta, perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
0: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, l'Anne Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. Dit això, moment ara de resoldre una nova edició de la...
6: Porra experta!
0: Moment de competir, ja sabeu que no ens falten motius per fer-ho.
1: No.
0: En el programa d'ahir, un any més, vam intentar endevinar, bé, el que no ha passat mai en 15 temporades, intentar endevinar el guanyador del Nobel de la Literatura. Sentim un fragment del programa d'ahir dijous.
3: Com és habitual, direm els noms dels escriptors que més sonen i, com sempre, no guanyarà cap d'ells. No guanyarà cap d'ells. Mireu, enguany sonen amb força Anne Carson...
0: I juguem a encertar. Tu, Laia, si vols, per encertar, pots dir el que dius cada any.
3: Quin dic? No, sempre dic Jaume Cabré.
0: Exacte, el que dius cada any.
3: Vinga, Jaume Cabré.
7: Vinga.
0: Aquest any dic Thomas Pynchon.
1: Jo m'agafo al fet de que Bob Dylan un bon dia el va guanyar i tiro per un altre cantant.
0: Pau Vallver.
1: Paul McCartney.
3: Clar, és que s'ha de ser molt vell, no?, per guanyar el Premi Nobel de Literatura.
8: Jo també ho he pensat, i això, clar.
3: És que jo no va dir la Zadie Smith, però jo crec que li queden molts anys encara.
0: Bueno, bé per la Zadie Smith, una persona admirable.
8: Doncs mira, jo la Patti Smith.
0: Diu el Toni Soto, jo vull que guanyi en Murakami perquè m'agrada com sona. I l'usuari Txernego diu al grup de WhatsApp, vull que guanyi Juan del Val. Bé, doncs...
6: La puntuació.
0: Doncs ja ho heu sentit, l'única persona que va dir Anne Carson va ser la Laia Vidal.
1: Felicitats, Laia!
0: Guanyadora de la porra experta. Ara la Laia, si algú s'ho pregunta, està efectivament jugant al Mario Kart o algo similar.
1: Exacte.
0: Però guanyada la porra experta, Premi Nobel 2026. Seguim amb més música en aquest matí de divendres, les 8 i 11. Tot el que ens queda. Ara entren a l'antena d'ICAT, els Ginestar.

0: Escoltes, ICAT.
1: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
2: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
3: Aquesta setmana, pista de ball catalana i una hora d'electrònica top feta a casa. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
4: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: un quart de nou d'aquest matí d'octubre. Avui és dia 9 del 10, per tant, avui, Laura Grau, bon dia.
1: Bon dia, el desembre congelat és avui.
0: És la diada de... El País va... Felicitats a oients habituals valencians com l'Anna de Petrer, la Júlia Terol de Vinaròs i la Xus Oliva de no sé on, i tots els madrilenys que estiuegeu allí com en David, eh? Bé, doncs hem pensat avui, diada, que commemora l'entrada a la ciutat de València de les tropes catalano-aragoneses comandades per en Jaume I el 1238, doncs fer un homenatge musical. El País Valencià és molt gran i molt ampli, i hi ha moltes formacions musicals que ens han ajudat a conèixer-la. Per tant, avui toca fer un nou...
2: Top 5.
3: Sí, top 5 de cançons que parlen de pobles i ciutats del País Valencià. Comencem en el número 5, el meu poble, Alcoi d'Ovidi.

Ovidi Montllor era d'Alcoi i per això li va dedicar aquesta cançó que un altre gran cantautor, Bert Cel, que també és d'Alcoi, versiona de meravella. La lletra de l'Ovidi no té pèrdua, va detallant les característiques del poble, el campanar, la font, i també fa memòria històrica, parla de la festa de moros i cristians i també parla de la seva història obrera. En el número 4, Alacant per interior, de Smoking Souls.

0: Aquesta cançó és una versió dels Smoking Souls de la cançó original de Feliu Ventura. Els músics ja ho fan, això, que fan molta carretera, i en aquests llargs trajectes doncs escriuen també cançons. I això és el que va fer en Feliu Ventura, anar de València, ciutat, cap a Alacant, passant pels paisatges allunyats de l'explotada costa valenciana, segurament encara molt més autèntics. En tercera posició, tot un clàssic, amb els Mullats de la Gossa.
1: Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats.

0: De totes les cançons, on apareix de la ciutat de València, com Lladres de Sobretaula, València Negra, del Borja Penalba i la Mireia Vives, hem escollit Camals Mullats, de La Gossa Sorda, una de les cançons més exitoses del grup de Pego, que ens escriu fil per randa, un recorregut pels carrers de la capital, que han fet que molts fans principats del Principat hagin volgut recórrer-los quan han visitat la ciutat.
1: I que aquest cap de setmana també s'acomiada. És que tenim un octubre d'acomiats.
0: La Fumiga també s'acomiada.
1: La setmana que ve.
0: Què et sembla?
1: La Gossa Sorda, l'11 d'octubre a Pego.
0: És que
1: tinc diversos amics que van a fer l'aventura de volem veure l'últim concert de la Gossa Sorda.
0: Fan el triumvirat Oques, Gossa i després van a Fumiga? No.
1: Segur que hi ha algú que fa els tres en ratlla, jo des del web que no. També et dic que la Gossa Sorda és una mica comiat
0: relatiu
1: i fals, perquè només han tornat per fer aquesta minigira i han marxat. Qui, ja ho han dit que ho farien.
2: Qui faci el triumvirat que ens ho expliqui, qui faci el pleno.
0: Va, a veure si és veritat. En el número 2, els joves, I love you més que l'hòstia.

0: morena i dolça i net.
1: El malauradíssimament desaparegut grup dels Joves ens deixava aquesta cançó que no té pèrdua. Sempre és una bona ocasió per punxar-los. En el que ens parla de dos pobles, des del Mutxamel vindrà el Benimagrell. I en el número 1, un fot que creix, de Xavi Sarrià.

0: cançó, en Xavi Sarrià ens fa viatjar pel País Valencià, en concret per paisatges com el Barranc de l'Encantal, Puig Campana o la Serra d'Aitana. Ho fa amb l'energia d'un himne en alguns moments i amb la calma d'una balada en d'altres, tot en una mateixa cançó. És tan bona aquesta cançó que després de publicar-la al seu Discausa em va fer una altra versió amb qui? Amb els Ginestar.
1: Molt infravalorada aquesta cançó.
0: Sí, perquè és preciosa.
1: Sí, sona molt poc.
0: Aquesta que s'han dit més, realment mel. Falten 10 minuts per arribar a 9:15. No li vull treure temps al consultori de la Laura.
2: I recordeu que teniu l'oportunitat d'enviar-nos a xats, àudios. També podeu demanar que sigui anònim i així ho hem complert fins ara i seguirem fent-ho amb les vostres peticions de consell. Si us interessa l'autoajuda o l'exoamor, la Laura us pot ajudar. Cada divendres els resolem.
1: Sempre, disclaimer, la Laura us pot ajudar molt relativament.
0: Manera, consells té la grau i la casa li cau.
1: Sí,
0: ja
1: i l'únic que farem serà una mica de tertúlia aquí. A més, avui... gràcies o per culpa de l'Anna, que va fer un dilema sobre maternitat i paternitat.
3: Un temasso, eh?
1: Ens han arribat tot de consultes que tenen a veure amb el fet de tenir o no tenir fills amb la teva parella en aquest moment decisiu.
2: Wow.
1: Jo ja us aviso que no estic gens en aquest moment és i igual. Que és una crisi que he anat vivint, això és veritat, a través dels meus amics que estan a la crisi dels 30 i han de decidir si tenen criatures o no i si segueixen amb la parella amb qui estan o s'arrisquen a començar de zero i intentar trobar un pare o mare dels seus fills si és que en volen tenir.
0: Grau, llancis a la piscina.
1: Vinga. Comencem amb en Joan, que diu... En quant a safareig, tinc uns amics que ella volia ser mare i seguiran amb la parella i tindrà un fill in vitro i el noi seguirà sent la seva parella i vivint amb ella. I l'ajudarà, però no serà el pare. Laura, creus que ho aconseguiran? O és la crònica d'una mort anunciada?
2: Aquest missatge va caure en res, minuts després que l'Anna ens llancés aquest dilema.
0: Exacte.
2: Com ho veus, això?
1: Doncs, d'entrada, jo sóc optimista. Mira què us diré. Ah. No ho veig tan problemàtic. És fora de la norma. És molt fora de la norma. Viure amb una parella que té un fill i tu no formes part, diguem-ne, del codi genètic d'aquesta criatura i, a més, no ets el seu pare, però... donar suport a la criança com en donaria qualsevol, potser company de pis o company de cooperativa d'habitatge, que ara també es porten molt.
2: Però ajudar, això d'ajudar, l'ajudarà quan vulgui, no?
1: Clar, no, ella ha decidit no participar de la copaternitat d'aquesta persona, llavors jo entenc que aquí hauran de pactar fins a on arriba aquesta figura, però clar, és la seva parella.
0: Però escolta, això és com, per exemple, no sé, una parella que s'acaba de conèixer i una de les dues persones ja et porta un fill amb
1: exactament
0: ell.
1: Exactament igual.
0: Bueno, ja és que aquí es comença igual. De zero i sí. En l'altre cas ja portes un bagatge d'uns 10 anys o 2 anys.
1: I molta gent coneix la seva nova parella estant embarassada.
3: Clar, i una mica de responsabilitat li cau, no, al final?
1: Sí, i molts cops t'acabes implicant perquè és que els vincles humans són meravellosos. Exacte. I fantàstics i és molt difícil no estimar-te una persona que veus créixer i amb qui convius, no? Sempre ho diré jo, a favor dels padrastres.
0: Sí.
1: Però clar...
2: Són parella i viuen junts, eh? Haurà d'estar tota la vida dient jo no sóc el pare, aquest noi.
1: Se suposa que ja hi han donat totes les voltes possibles, no? Vull dir, crec que és un tema per parlar-ne moltíssims dies de la
0: llum
1: teva
0: verda,
1: vida.
0: Li donen llum verda.
1: Però jo hi confio, va.
0: Vinga,
1: hi confio.
0: Va. Confiança.
1: Següent, anem amb un oient que demana ser anònim i a més ens envia una autèntica bíblia.
0: A veure.
1: Jo ja d'entrada li recomanaria que ho parlés amb un amic perquè no sé si és el lloc on enviar-nos aquests textos, però bé, jo te'l llegeixo, company. Diu, val, a veure, comences una relació i des del minut zero planteges el fet que no vols tenir més fills mai més perquè ja en tens dos amb l'anterior parella. L'altre accepta i no té cap recança, al contrari, imaginem un futur junts sense fills i molt il·lusionats. Coses que passen, o no, arriba un embaràs sense esperar-s'ho. I aquí canvia tot legítimament i de forma molt comprensible, ja que ella no tenia fills. Decideix tirar endavant sense demanar responsabilitats a l'altre, és a dir, a ell mateix, sí. Parla d'ell mateix en tercera persona.
0: Sí. Bueno.
1: Assumeix la possibilitat de ser-ne mare soltera. Què us sembla la situació? La situació, spoiler, no és d'un amic, és personal, i ens ha sacsejat molt fort a tots dos. Com a parella, s'han trencat moltes coses, però jo no he pogut acceptar no formar part de la vida d'aquesta personeta. El que dèiem abans és que és una decisió molt difícil. Per tant, tot i no desitjar-ho, estarem junts en la criança. És a dir, no desitjava tenir més criatures, per tant, no va ser una cosa buscada. Ara bé, la realitat concreta que tinc sobre la taula és aquesta, i sóc conscient que part de la responsabilitat és meva, tot i que la negligència, entre cometes. És que a veure, també la gent parlant amb eufemismes de ho heu fet sense condó, nois, aviam, què et penses que és la Verge Maria, la teva dona? És cosa de dos, i la decisió final ha estat unilateral. Bueno, ell ha decidit fer amb el seu cos, que li ha donat la gana i tenir la criatura.
2: És com la gent que diu, és que no sé com ens ha pogut passar. Doncs jo sí que ho sé.
1: Com... Sí, vols que t'ho expliqui com us ha pogut passar? Però per molt imbècils que siguem els pares, diu, el nen no en tindrà cap culpa i ara, doncs, després de mesos d'anar-ho assumint, doncs mira, penso que també és bonic, enriquidor i totes aquestes idealitzacions que ens fem per autoenganyar-nos.
4: Doncs mira, bueno, s'ha respost ell, no?
5: Sí, jo crec. Sí.
4: O no?
1: Diu, se m'ha capgirat el món, la veritat ho intentaré fer el millor possible. És com una manera de confessionari, això que estem fent avui, els experts. Soc la Rosalia, jo, a la gira de Lux.
4: Sí que és una mica, en aquesta, particularment, és molt confessionari. Explica't una mica com li ha anat i el que pensa fer, a més, no?
1: Sí, en realitat la solució ja l'has trobat tu sol,
4: sí.
1: Perquè has decidit implicar-te amb aquesta criatura que, si t'estimes la teva parella, forma part de la teva vida, no? Tot i que tu no decidissis activament buscar un altre fill perquè ja en tenies dos.
4: Ara podries fer un gir de guió i dir-li, no, marxa.
1: Clar, doncs seria com estrany, no? Sí, també sí. Et dic que ell està en el seu dret de voler tirar endavant aquest embaràs i és veritat que és una situació una mica incòmoda i fotuda per tu. Però jo tinc la sensació que ho heu parlat molt i que estàs disposat a assumir les conseqüències d'aquesta paternitat. Corre't una mica, també et dic. No s'hi val ara fer-ho a mitges perquè l'excusa sempre serà jo no ho volia. Que això ja ens ho coneixem, també.
2: Bueno, no li queda altra, no, ara?
4: No.
1: Ja, però vull dir que sàpigues que es va amb tot. No es va a mitges, sí, perquè, clar, jo sí. Això no ho desitjava.
3: Exacte, sí.
4: Vinga.
1: I si no, doncs res, et tocarà assumir ser pare separat, cosa que ja ho eres, per tenir temps experiència amb el tema, i tenir tres fills de dues mares diferents i muntar-te la logística. No seràs pas l'únic ni l'últim en aquesta generació, ja t'ho dic.
2: El dilema, on us voldríeu situar? En el lloc de l'home 1 o de l'home 2? Del cas anterior o aquest?
4: Sí.
1: Potser aquest.
4: Aquest, no?
1: Sí.
4: No
1: sé. És una mica més dins de la norma, que sempre és menys incòmode.
2: I diu que ho ha acceptat, encara que s'autoenganyi, que ho ha acceptat.
1: Sí, però aquest en té menys ganes, eh? L'altre el veig una mica més disposat.
4: Sí, més disposat.
2: A ajudar.
4: Sí.
1: Bueno, perquè ell ha decidit no ser pare, saps? Ja.
4: Clar.
1: Però bueno.
4: No més des de fora, de moment. Però ja veuràs com s'acaba implicant.
1: Tot
4: és molt... Tot va sobre embaràs.
1: Mira, a la posició que segur que no voldria estar és la de les dues mares, perquè haver d'estar pendent d'una altra persona, el cas que et fa o et deixa de fer quan tu tens ganes de ser mare,
4: exacte,
1: crec que és l'últim dels problemes que vols tenir.
4: Totalment, era el que anava a dir.
1: Tenim una última consulta que per mi es repeteix cada setmana, no ho sé, ja m'ho direu vosaltres, però jo flipo, crec que hi ha un problema nacional.
4: Què diu?
1: Que és la de la Joana, diu, és cert que hi ha menys població masculina entre 35 i 45 anys. Més dones com homes. És que la idea és trobar un home viu. On són els homes?
2: És que exigeixen molt, eh?
4: Sí.
1: Podríeu gestionar-me el Tinder? No en tinc del pal que em fa.
2: Bueno, això últim no, però el de trobar un home viu sí que és més probable.
1: Però què us passa? Jo estic cagada per si arribo soltera als 35 també, que no em queda tant.
4: No.
1: I veig que hi ha una mena de desert absolut d'espais de socialització, perquè cada setmana una persona de la quarantena ens envia una consulta dient què puc fer per lligar.
4: És com un lloc post-apocalíptic, no?
2: Bueno, Laura, ja t'ho explico jo. Els espais sí que hi són, però la gent és més jove que tu.
4: Clar.
1: És que aquesta consulta per què me la feu a mi? Que jo no estic al vostre mercat, jo no freqüento aquests espais. Jo, l'últim cop que m'ho veu demanar...
4: Entre 25 i 35.
1: Vaig dir, aneu a una colla castellera. És l'únic lloc on jo veig gent major de 30, major de 40, major de 50 i de 60 lligant. Lligant i fent fent festa i estan en espai de socialització.
4: Tots cap a la colla castellera?
1: Bueno, és l'únic consell que us puc donar.
4: Cada consultori acabarà amb aquest prec?
1: Sí.
4: Molt bé.
1: Sí, el món casteller creixerà i tindrà una altra edat d'or gràcies a mi.
4: Gràcies a la Laura.
1: I estem en aquest camí, eh?
2: Si això no ho va esperar. Joana, digue'ns de... Fem com la setmana passada. Joana, digue'ns de quina població ets.
4: Exacte.
1: No, i escolta'm, una altra cosa que proposo, agafeu el grup dels experts i foteu una quedada.
4: També.
1: Perquè segons quants que demaneu això.
4: Això jo ho demanen alguns, eh? De fer una consultada.
2: Crec que estan a punt de fer-ho,
1: eh? Sí, doncs mira, perfecte, ja ens expliqueu després com ha anat, si hi ha hagut matxos, no hi ha hagut matxos, ho comentem.
2: I Joana, digues que va ser molt divertit fa 7 dies, eh? Digue'ns la població i direm quina és la teva colla, vale? Que aquí la Laura té molt al cervell, sí. La seva geografia. De Paul ens canta Quién diria? I de seguida a dos quarts les notícies del dia.

0: cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos quarts en punt, moment de despertar-nos informats amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què cal saber per avui, divendres 9 d'octubre?
2: Que els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal. A la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. Ahir, milers de persones van participar en una marxa a Madrid. La mort de Mari Carmen Abascal també capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. Sobre les eleccions, la direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. Pel que fa als intensos aiguats de les últimes setmanes, els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat les pluges. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. I acabem amb un parell de punts sobre mobilitat. Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la Plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per robatoris de cables de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros i recordem també que aquesta tarda comença l'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana.
1: 8:33 minuts, als titulars d'esports.
2: Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga Espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha. A l'Eurolliga de bàsquet, avui, Barça-Zalgiris al Palau a partir de 8:45 i avui, a les 8 del vespre, Espanya-Portugal a la semifinal del Mundial d'Hockey Patins.
1: I avui farà fred.
2: Sí, ambient fresc, de tardor, amb temperatures normalitzades. Dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindran tota la jornada, però baixant d'intensitat. I a la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país.
1: Vine'm a buscar...
3: Vine a robar-me l'aigua, però no és aquesta, eh?
4: L'aigua no, tio.
3: Aquesta és
1: la lluna. Ai, què he dit jo?
4: L'aigua.
1: L'aigua.
3: Aquesta és l'altra, la que canta l'Alfred Garcia, en la que imita una mica el Josep Montero.
1: Oi que sí?
4: Una mica, sí, clar que sí.
1: Gaudiu de l'Alfred Garcia.
4: Quan se la necessita.
1: Ara tornem amb el miniquiz, que regalem cosetes.

0: Escoltes ICAT.
1: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
2: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
4: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
4: Tota la informació a firamediterrània.cat.
5: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
6: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
7: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
6: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
7: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
6: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
5: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
7: El concert
6: de la teva vida.
8: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
9: Kenny Happy People, no sé si la tenies al teu radar, aquesta sí.
10: Mira, mira, tornada.
11: Jo avui, Sergi, m'estàs parlant en xenoglòssia.
9: Escolta, escolta.
12: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Les 8 i 38, hora de participar, sempre atent al que diguin els oients, diu la Marta. Jo tinc un bon amic de 42 anys,
13: sí,
9: que és solter i no té Tinder ni en vol. Voleu que ho fem com abans i faig de Cupido, referint-se a la Joana? Que...
13: Això funciona.
11: Feu un sopar d'oients dels experts, porta un amic.
9: Sí, sí, sí, sí, sí.
11: És a dir, encara que vosaltres tingueu parella i no en busqueu, porteu un amic solter o soltera. Això hi ha unes amigues meves que ho van fer un dia i els hi va sortir molt bé. No és broma.
9: I igualment la Joana, que ara veig que no està al grup de WhatsApp, perquè els oients més fanàtics heu de saber molta cosa. La majoria d'oients no hi són aquí. Molts participen per DM i tal. Doncs la Joana està en la categoria oient normal. Si vol entrar al grup, potser algú li donarà aquesta oportunitat.
13: Doncs endavant.
9: D'altra banda, en David, que ens diu, si us plau, no feu de Cupido. Els que som solters als 40 i escaig, a cada quedada que fem amb els amics, no parem de sentir la gent aparellada, és a dir, tothom, dient, ui, jo tinc una amiga de tal que trobo que ens agrada per tu. Ens agrada, perquè com a parella ho decideixen com a parella perquè tenen un únic cervell i diuen, ens agrada per a tu.
11: Mira, a vegades hi ha gent, a favor d'aquests amics, diré, que necessita una intervenció urgent de les seves amistats i dir-li, pots buscar-te algú normal? Perquè portes com 10 anys sortint amb gent raríssima, que normal que no et funcioni, si vols ja la triem nosaltres.
13: Sí, sí, això és veritat, eh?
9: Coneixes algú que li va servir, Sergi?
13: A mi.
9: Els meus.
11: A tu et van fer una intervenció i et van dir, estigues
13: la teva dona? No, a mi em van fer una... O sigui, em van fer de Cupido.
11: Ah, bona, i t'ha anat molt bé.
9: Home. Mira, ara, quin lío té a casa.
11: Dues criatures
9: i tres gats. En cita la cançó de la Rosalia, la Perla, que diu que no parla d'en Rau Alejandro. Com que fa servir aquest accent una mica impostat, en Ferran entén que diu «Es una pela, nadie se fía». És una pela de mucho cuidado, fa referència a Mario Kart. És a dir, que quan tu tires la pell de plàtan a algú, perquè rellisqui, diu, és que abans parlar, Laura no has arribat a l'hora.
11: L'oient dels experts no pot parar de sorprendre't.
13: Sí. Hosti,
11: aquesta no me l'esperava.
13: Aquest gir, aquesta unió de la Perla de la Rosalia amb Mario Kart no me l'esperava.
11: És una parícia.
13: Sí.
9: Abans parlàvem de videojocs, que no hi eres, Laura, i parlàvem d'un torneig de Mario Kart, i el Ferran diu clarament és que no és el Rau Alejandro. Estàs dient que vagis amb compte amb la pela quan te la tirin a davant.
13: La que te tira el Donkey Kong.
11: Esteu fatal.
9: Per seguir matisant les nostres paraules i llançar-nos closques blaves, podeu fer-ho aquí.
12: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
9: Bé, i és l'hora del minicuí, Sergi. Avui, sobre quina àrea temàtica?
13: Doncs sobre aquesta celebració que comentàvem, la Diada del País Valencià.
14: Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant,
0: vam suportar eixes bombes que encara ressonen per
13: ser. Al País Valencià hi ha distincions de la UNESCO distribuïdes de nord a sud del territori. Trobem des de béns i materials com la Llotja de la Seda de València, que va ser el primer reconeixement al 1996, fins a béns immaterials, com les populars falles de València. Avui ens centrarem en els béns immaterials que s'han reconegut en aquest territori al llarg dels anys. El primer, el Misteri d'Ells, que el van reconèixer el 2001, i l'últim, la Maderada, el 2022. Hi ha tradicions que coneixem tots, com les falles, però sabeu que hi ha 8 béns immaterials declarats Patrimoni de la Humanitat al País Valencià? Per tant, la pregunta és: quin d'aquests béns immaterials valencians no està reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat? Un d'aquests 4 no ho està, els altres 3 sí. A, la Festa de la Mare de Déu de la Salut del Gemesí. B, la Festa de Moros i Cristians. C, el toc manual de campanes. O D, les tamborades de l'Àlcora i d'Alzira.
10: 638-6845-65. 638-6845-65.
9: Quin bé immaterial valencià no està reconegut per la UNESCO? Sobreentenc que a un altre nivell, ni que sigui estatal o de país, sí que està reconegut. Però quin d'aquests per la UNESCO no? A, la Festa de la Mare de Déu de la Salut, el Gemesí. B, moros i cristians. C, el toc manual de campanes. O D, les tamborades del Cora i del Zira. De seguida direm la resposta correcta. Avui podeu guanyar un lot cultural expert, tots els que participeu, mentre duri la següent cançó. És la Camila Cabello, totalment aliena al que passi al País Valencià, que ens canta Don't Go Yet.
14: Alone in my head waiting for it to come.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen.
2: Quarts de 9 del matí, avui és divendres 9 d'octubre i com que és 9 del 10 és la diada del País Valencià.
3: Per això us preguntam, per aquest país, per aquesta terra, pel bé immaterial valencià no reconegut per l'UNESCO. Una d'aquestes quatre tradicions no està reconeguda per l'UNESCO, les altres tres sí. Quina era? La festa de la Mare de Déu de la Salut del Gemesí, la festa de moros i cristians, el toc manual de campanes o les tamborades de l'Alcora i d'Alzira? Doncs la resposta correcta era la B, la festa de moros i cristians. Sí, aquesta és una tradició festiva i teatral que commemora les batalles de la Reconquesta i les lluites històriques entre cristians i musulmans, i tot i que l'origen de la celebració es situa a la Lleida del segle XII, aquesta es va expandir i consolidar fortament el País Valencià a partir dels segles XVI i XVII, convertint-se en el territori amb major nombre de celebracions. Encara no és patrimoni de la UNESCO, segurament ho serà, no patiu. Hem rebut 101 respostes, de les quals 79 han estat correctes. Per tant, Laura, et demano un número de l'1 al 79.
4: Doncs som-hi, avui un de petit, el número 6.
3: El número 6 correspon a la Maria José, que ens ha enviat un WhatsApp des d'un número acabat amb 20. Felicitats, Maria José.
4: Bona.
2: Felicitats, t'endús un lot cultural expert. Ara t'escrivim per WhatsApp i t'expliquem com fer-te-la arribar. I ara el que farem és sentir les vostres veus. Ja ha esclatat el Festival de Cinema de Sitges, ja està en marxa i seguirem connectant els propers dies fins al diumenge 18, i per això avui us hem demanat per pel·lis de terror, aquella escena, línia de guió, aquella pel·lícula que més us va esfereir. Laura, vés-te'n pensant alguna i com a exemple...
3: Si és que li agraden les pel·lis de terror.
4: No m'encanten, jo em cago.
2: Si tu vas passar fatal, també acceptem aquesta mena de respostes.
4: Exacte. Sí.
2: I perquè veieu que aquest festival és sobretot de cinema de gènere, que hi ha fantasia, sense ficció, pel·lis de gàngsters, sentim a una oient, la Montse, que ens cita una pel·li que va descobrir en aquest festi, divertidíssima, que a mi m'ha semblat també super emocionant.
5: Em va encantar veure la del Daniel Radcliffe, la que es diu Guns Akimbo, que és genial. Veure a Harry Potter amb unes pistoles taladrades a les mans me va fer molta gràcia. And this is the story of the worst
3: day of my life. A veure. O sigui, Harry Potter amb unes pistoles taladrades.
2: Bé, el mateix actor, Daniel Radcliffe, jo suposo que volent s'allunyar de Harry Potter ha fet pel·lis com molt més tronades. Aquesta pel·li és divertidíssima perquè és mig Black Mirror, mig en un món distòpic on tothom està amb les pantalles, els mòbils, els likes i els clics, i un món quasi desgovernat, però mitja pel·li també de thriller, perquè hi ha una mena de repte viral molt extrems, que és que es desperta amb dues pistoles taladrades com si fos Jesucrist.
3: Però Llussou, no? O sigui, despertar-se en una situació molt complicada.
2: Sí, no te'n pots desfer, i clar, a la que et vegi un policia als Estats Units que vas amb dues pistoles, per tant, el tio no es pot ni vestir, clar, no té les mans útils,
3: clar.
2: I es passa tota la peli amb un barnús, unes sabatilles i el pijama, intentant amagar les pistoles sota del barnús, però clar, aquí hi ha una mena de venjança o algo que li han fet la putada perquè és un repte viral xungo, i tota la peli té al seu voltant drons que el segueixen, i tota la jovenalla i tota la gent d'aquest món futur proper, al Twitch, rient-se'n d'ell, i es crea un nou repte, que és que algú ha de matar-lo. I tothom, hi ha la gent que xateix, la gent que clica, la gent que accepta el repte, i ell corrent pel carrer, el Daniel Radcliffe, amb les pistoles taladrades de les mans.
3: Bueno, almenys té pistoles per defensar-se, no?
2: Sí, però és un tio normal, és a dir, de començar, tu no vols disparar a ningú,
3: no,
2: ni saps com es dispara, se t'acabaran les bales.
3: Per defensar-te,
2: sí. No pot ni conduir, intenta agafar un cotxe amb les pistoles, intenta obrir la porta, intenta engegar amb les claus.
4: Déu meu, super... la gent que fascina, però el cervell totalment
3: realment,
4: desfet.
3: Realment, el cinema així com de terror i el còmic, hi ha una fina línia que no saps a vegades on
2: de fet,
3: on
2: tots els entesos diuen que aquell instant de terror se t'activen a mateixes parts del cos, que és quan rius. I de fet, al festival, que hi ha gent molt fan, a cada pocs segons després que algú cridi, tota la sala es tronxa, perquè també tu estàs passant bé. Ho veus així, Laura, o no? Tu passes malament, tu?
4: És que jo no he experimentat encara com aquesta línia entre el terror i l'humor. Tots els records que tinc de pel·lícules de terror són de quan era petita, que clarament no és el moment en què t'has de posar aquest tipus de pel·lis, i que, per tant, et fan malsons i et fan psicosis i que no pots anar ni al lavabo de la por que tens. I recordo que a casa el meu pare vam veure una pel·lícula amb les nostres germanastres que es deia El Pozo, que sortia una nena com zombi, com si fos la nena de l'Exorcista, de dins d'una maleta sota d'un llit. I clar, aquesta imatge després fot a tu a dormir amb 10 anys, saps?
2: I es diu tal qual El Pozo.
4: Crec que es diu El Pozo. Tinc el record com molt viu de trauma, saps? Segurament la meva mare se'n recordi més que nosaltres perquè és la que ho va patir.
2: Mira, ara la que us dèiem...
3: De buscar el pozo i, clar, m'han sortit doble de xoriços.
2: Mira, ara ho busquem. La pel·li interior està a Prime Video. La que ha dit ara la Laura, ara busquem a quina plataforma està. I justament ara que citaves l'Exorcista, el següent àudio és d'un oient que crec que està una mica obsessionada amb aquesta pel·lícula.
6: Per mi una de les pel·lícules més interessants del cinema de terror la vaig veure quan jo era molt jove, més aviat petita, i va ser la pel·lícula L'Exorcista. A mi em va agradar en general tota la pel·lícula, però per mi l'escena que més em va impactar va ser la seqüència de la rotació del cap. Està feta en un ambient de tensió asfixiant. El cos de la protagonista, que és la nena, que està com exorcitada, que fa coses estranyes...
7: Està posseïda.
6: Doncs roman el seu cos completament immòbil al llit, mentre el seu coll es torça amb un cruixit ossi mecànic i sec.
8: Vale.
6: Fent girar el seu cap 360 graus sobre si mateix.
8: Vale.
6: La fixesa de la seva mirada demoníaca. El somriure grotesc, mentre mira directament als sacerdots, trenca completament les lleis de l'anatomia humana.
9: Hombre, claro.
6: Generant, evidentment, una sensació d'irrealitat i horror visceral. Aquesta pel·lícula l'he vista moltes vegades. I cada vegada que l'he anat veient, he descobert alguna cosa diferent. Una escena, alguna mirada. Aquesta és una de les més obres mestres. D'acord?
9: Sí.
10: I cast you out! Unclean spirit!
11: Shut up, your ass!
10: In the name of our Lord Jesus Christ!
12: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: Aquesta l'has vista, no, l'Exorcista, o la tens pendent?
4: No. Jo només, a veure, tinc molt present la imatge aquesta del cap de la nena, perquè és com cultura pop mundial, però no he vist la pel·lícula.
3: I ella baixant per les escales fent així com el pont. No.
2: Sabíeu que era mentida?
3: Sí. Vols dir que era mentida?
2: No, vull dir que no baixava d'esquenes, era un actor que tenia un cap fals.
3: Hosti!
2: I anava baixant de quatre potes com un gatet.
3: En aquell moment fer aquest tipus d'efectes visuals era complicat.
2: Sí. Bueno, lloables aquests efectes físics. Laura, la tens pendent, te la recomano molt.
3: El que porto ara també fa por, perquè porto Carlos Baute.
13: T'envio poemas de mi puño y letra. T'envio canciones de 440.
3: Vinga, per si no el teniu present, en Baute, en Carlos Baute és un cantant veneçolà, també actor, model, presentador, caracteritzat per interpretar el que tècnicament podríem dir cançons nyonyes, no? Seria una bona manera de definir-lo.
4: I de karaoke.
3: Sí, temes empalagosos com una mala cosa, com aquest que sentim, Colgado en tus manos, que interpretava al costat de la Marta Sánchez, o aquest altre tamacle warsonguero que es deia Te regalo.
14: Quiero regalarte un pacto de mi parte para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregar.
3: Si sou diabètics, baixeu el volum de la ràdio, que això és sucre d'ojo per les orelles. De fet, el Baute va ser convidat per la Marató a fer el Te regalo en català. Sonava igual d'empalagós.
15: Te regalo meu
3: Fixeu-vos en la resta dels títols de la discografia de Baute, perquè tots van allà mateix. Me pones tierno, amarte bien, nuestro amor es tan grande, me quiero mudar a tu corazón, loquitos de amor, mal de amor, amor y dolor, que vindria a ser el mateix que mal d'amor, quien dice que no duele, veiem que tenia dèria amb el tema de la pupa, no?
4: Sí, no, ella estava, era un animal ferit crònicament.
3: Jo m'he quedat amb la cançó Quien te quiere como yo, un tema dedicat a convèncer el seu crush que faci el que faci no trobarà ningú millor que ell. Que això és una mica red flag i una mica pretensiós alhora, no? Qui t'ha dit a tu que una persona ningú la pot estimar més, no? És obsessió fins i tot. Mirem la lletra. Quien te besa y quien te mima como yo, quien te alegra los días como yo, quien te da el desayuno en la cama y te hace sentir una dama, mare meva.
4: Ell és, sí, ell ho és tot.
3: Quien te lleva a conciertos, exacte, perquè una dona sola no pot anar a concerts ni
4: no,
3: a Marc,
4: clar que no, ni amb les amigues.
2: Això, portar l'esmorzar al llit mola, no?
3: Això, sí. Depèn del que et portin,
4: a mi serà una marranada, sincerament. Però si a vosaltres us agrada i és casa vostra, foteu el que vulgueu.
2: I després pots acabar fent precisament marranades tirant el suc per sobre.
3: Exacte.
4: Mare Déu, quina guarrada.
3: Aquí la teniu, la borsa nyonya del dia és Quien te quiere como yo.

0: Així sona els experts.
1: Crec que hi ha un punt de currar-te una mica el guió i de saber on vas.
2: Sí, sí, sí.
1: Hi ha un article que crec que és molt interessant de llegir, del Pol Vinyes, que el podeu buscar. Merda, ara us hauria de dir, jo per predicar amb l'exemple, com es diu l'article, no?
3: Espera, que te'l busco.
1: Doncs ara no sé com es diu. És un dels últims articles que ha fet a Núvol,
3: sí.
4: Seguro.
1: És de VilaWeb, l'article, perdó.
3: Ah,
1: queda de Núvol.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Quatre minuts perquè siguin les 9, oients, no amagueu el mòbil, que també heu de participar en el dilema. Com sempre, abans d'arribar a l'hora en punt, un personatge del programa us llença dues opcions a escollir i serà de triar una. Laura, avui et toca.
1: Vinga, com que aquestes setmanes estem de concerts multitudinaris, històrics i de comiat, parlem de dues opcions relacionades amb aquest esdeveniment.
5: A veure.
1: No té per què ser el d'Oques Grasses, vale? Ja sé que hi haurà molta gent que li sudi Oques Grasses i, per tant, no li suposi un dilema, exacte. Però ha de ser el concert del teu grup preferit de la història, un concert que tens moltes ganes de veure, un concert de comiat irrepetible, no es tornarà a fer mai més. Val. Tu tens entrades.
2: Sí.
1: I tens dues opcions de desgràcia, vale? Has de triar la que et fa menys mal. Una és que hi ha un alert i que vindrà una dana increïble i es cancela el concert per tothom. Tothom s'ha de quedar a casa, no es pot fer aquest concert, a més no es pot tornar a repetir perquè han de pagar una assegurança de molts diners. Bueno, no es farà mai més.
3: Un xarango.
1: Exacte, com xarango, un Covid mundial. O sí que es fa el concert, es grava per la televisió, es penja a internet, tal, però tu estàs molt malalt i no pots sortir de casa.
5: Jo la segona.
3: Sí, jo també.
1: I altruistes, no?
5: Bueno, almenys ho veuré una mica, no? Més que res.
3: Sí, jo me'l posaré a casa i el viuré.
5: I anar-hi malalt.
1: Que bones persones. Jo sempre soc de les que si jo no hi puc anar, tant de bo que caigui un cataclisme mundial. I no hi vagi ningú.
2: De veritat, ho dius?
1: Clar, em puc morir del
2: pomo. No m'ho crec.
1: Llavors hauria d'estar una setmana sense entrar a Instagram.
2: En el teu cas, per exemple, quin és el concert en el que estaves pensant? O quin grup estaves pensant?
1: Mira, el dia que s'acomiadi els Pets, tindré un problema molt greu. Com no pugui anar aquest concert.
2: Jo crec que també ara mateix és el grup així que tindria.
5: Anna, quin grup és el teu preferit?
3: Home, jo estic pensant en la Tini perquè ve al gener
2: .
3: I no està del tot confirmat que es puguin fer aquests concerts, eh?
5: Però ha de ser preferit, grup preferit de la teva vida, encara que...
3: No, però ara mateix és el que tinc al cap.
1: M'encanta que l'Anna sigui tan fan de la Tini.
2: És un personatge increïble. I tu, Roger?
5: Jo, pues, òbviament, diria Manos de Topo, que hi ha algun mini retorn ja vaig anar-hi,
2: sí.
5: I si realment tornéssim per una vegada, pues, em fotria molt no anar-hi, però prefereixo veure el vídeo. O anar-hi malalt.
2: Jo crec que sí.
1: Anar-hi malalt, eh? Això, aquesta és l'esquerda que hem trobat. Anar-hi amb una camilla de la UCI.
2: Un moment, hem trobat aquesta esquerda, però no. Això no és vàlid, eh?
1: Vingueu a la meva banda de l'egoisme. Serà que no ho heu pensat mai?
2: Algú va a la banda de l'egoisme de la Laura i prefereix que es canceli per tothom, absolutament per tothom, un concert. Perquè tu no vols ser l'únic que se'l perdi perquè estàs malalt.
5: Avui és dilema-compassió, oients. Avui és dilema-compassió, pronuncieu-vos, perquè la gent encara s'està entretenint insultant a Carlos Baute. Això ja és... Passeu pàgina, que aquí cada hora fem mil temes diferents.
2: Hi ha gent que diu, és que és dolentíssima. Hola, què tal? Es diu Worse Than Ever, aquella secció. Què voleu que posem?
5: Mira, la Thaís diu, també s'agafa la segona opció. En Roger diu, veure'l per la tele clarament. Però en Rafa diu, òbviament, Team Laura.
2: Home! Mira, ja ha sortit.
5: De moment van 2-1 les votacions. Ara mirarem com queda la cosa.
2: Pronuncieu-vos, oients.
0: Que ja són les 9! Una hora i plenem! Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Avall, l'Opapei, ens canten el Sexeni i el Rafell i un Rajola per obrir aquesta última hora de la setmana. Són les 9 i 2, som els experts d'ICAT i aquí que us despertem cada dia fins les 10. Aquest divendres 9 d'octubre ens acompanyen, com sempre, la Laura Grau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: L'Anna Closa.
2: Bon dia.
0: En Sergi Vives.
3: És divendres.
0: I els oients que es pronuncien sobre el teu dilema, Laura.
1: Sí, hem decidit que hauríem d'haver fet que no ho pots veure per la tele.
0: Ja.
1: És molt més difícil.
0: Sí que guanya per una mica només l'opció d'això que dius tu, veure per la tele i que la resta de gent s'ho passi bé, però jo em quedo amb els Team Laura perquè em fan més gràcia, val? Els que s'han quedat amb la teva opció, diu la Miau, Team Laura, mort súbita per tothom, i així passem al dol junts.
3: Noi,
0: i diu...
1: Tampoc et carreguis els
3: artistes, tio. Tot plegat.
0: Diu, mal de molts, punt suspensiu. Ja definint-se ella mateixa. I la Montse, que m'estranya, perquè és una de les nostres oients més agradables i tendres, és la bibliotecària gamer, una persona
1: tothom
0: que...
1: Tothom té un costat fosc.
0: Una persona que desperta confiança, i diu la Montse, jo alguna vegada he anat a algun concert d'algun grup que no m'interessa perquè algun amic no hi podia anar per fotre'l.
1: Són
0: amics o enemics.
1: És una estratègia molt recargolada per tocar-li els ous a algú.
0: Mira, de fet, la mateixa oient, que sí que sé que li agrada la fantasia i la ciència-ficció, es refereix a l'Exorcista, que estàvem comentant fa uns moments, diu la Montse, em va agradar molt perquè jo aquesta pel·li l'entenia com una nena petita metalera, no pas una posseïda, una nena petita metalera cagant-se sobre capellans, literalment. 100% amb aquella nena. El que a mi em feien por eren els capellans intentant arreglar els problemes de la gent. Era Tim Nena. Avui que us parlem de cinema de terror. De fet, l'Alexandra, un altre fan, va arribar ahir mateix a Sitges, perquè hi va començar el festival, per això us demanem aquesta... Avui fem aquesta pregunta. Diu que va anar a la sessió inaugural, amb totes les presentacions, els reconeixements, perquè hi ha discursets, gent responsables, institucionals, i va veure la pel·li inaugural, Found Alive, de la Carlota Pereda. Digue'ns què et va semblar. Avui divendres va veure Chapter 51 i Half. Demà, diu, viurem l'ambientillo, que això està molt bé, reservar-se un dia per no veure pel·lis i veure que sí que ho a Sitges.
3: Que ara mateix allotjar-se a Sitges deu ser impossible,
0: sí. L'Alexandra és a Tarragona, sí que fa amunt i avall amb tren cada dia. S'ha canviat de tren per anar a Sitges des de Tarragona, eh?
3: Bueno, ha d'arribar amb tren, que ja és prou complicat,
0: això. Som un país tan gran que per anar a Tarragona a Sitges has d'agafar dos trens.
1: Però és ara, no, això, perquè hi ha obres, però normalment no.
0: No, no, sí, perquè Sitges és Rodalies i Tarragona és mitjana distància.
1: Sí, sí. Ah, sí? No van relacionar-se a França, a Tarragona.
3: Tu contemples que sigui fàcil anar en tren a algun lloc en aquest país?
1: Però... No, o sigui, sí que és tot una aliada, però no sé per què tenia molt clar que la línia de l'estació de França a Tarragona passava per Sitges.
0: No, per Vilanova.
2: Sí, però només Vilanova, has de canviar.
0: Has de canviar a Sant Vicenç. Sí.
1: No té cap sentit.
0: Bé, i diumenge anirà a veure Tesis. Diu, fa 30 anys que es va estrenar. De fet, per això celebren aquesta remasterització de Tenis. De Tesis amb Alejandro Amenábar. I diu, és una pel·li que em va agradar molt fa 30 anys i la vaig comprar amb VHS en una benzinera tornant de festa. Va tenir com un rampeller de veure aquesta pel·li de terror.
3: A les benzineres s'hi compraven cintes de casset,
0: sí,
3: però
0: no,
3: VHS...
0: No recordava jo els vídeos, eh? Diu que la va veure 1000 vegades. Bé, les 9 i 5, si ens voleu explicar cosetes amb aquesta sintonia terrorífica que sentim de fons, si ja sabeu on fer-ho.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: I aquí aprofiteu que teniu l'enquesta fixada i voteu la cançó de les 10.
4: Quina... L'efemèrdida!
0: Que és el fet abstracte, conceptual, que inspira en Sergi a l'hora de triar les 4 disponibles.
3: Un 9 d'octubre, com avui de l'any 67, moria Ernesto el Che Guevara.
5: No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados.
6: Mataron al guerrillero, Che comandante Guevara.
3: El Che va ser un dels líders de la Revolució Cubana, posteriorment ministre d'Indústria del govern que va encapçalar Fidel Castro. En la dècada dels anys 60, mentre estava establert amb un petit grup de guerrillers a Bolívia, va ser capturat i assassinat de manera clandestina per l'exèrcit bolivià amb la col·laboració de la CIA. Pòstumament, el Che s'ha acabat convertint en un símbol de la lluita contra les injustícies socials o la rebel·lió i l'esperit incorruptible. Quantes habitacions deuen tenir un pòster d'aquella imatge del Che mirant l'horitzó?
0: Jo tinc una samarreta.
3: Veus?
0: Samarreta... més per anar per casa, però
3: bandera,
0: jo la tinc.
1: Jo no tinc res.
3: Avui recordarem el Che amb cançons que ens remeten a la revolució llatinoamericana, la primera segurament la cançó cubana més coneguda arreu del món, el Guantanamera.

0: La composició musical s'atribueix oficialment a José Fernández Díaz, més conegut com Joseito Fernández, qui per fer-la servir doncs, va utilitzar el polític cubà, els versos del poeta i polític cubà José Martí. D'aquesta cançó se n'han fet moltes versions, però nosaltres us hem triat la que ens cantava la banda barcelonina Ojos de Brujo. Sortint de Cuba, anem a Puerto Rico.
1: Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron.
0: D'allà és el raper i compositor Residente, exmembre del grup Calle 13, que fa tot just 4 anyets publicava aquesta cançó que sentim, This is not America. La cançó és una crítica contundent a la visió eurocèntrica i dels Estats Units, que redueix el terme Amèrica només a un sol país i posa en valor la història, el patiment, la identitat i la resistència dels pobles llatinoamericans. En català també s'ha cantat aquells que van fer la revolució.

Els Black & Boost ens van deixar l'any 98 dins del seu àlbum Sí, aquesta cançó dedicada a Emiliano Zapata, el famós líder de la Revolució Mexicana. La lletra gira al voltant de temàtiques com la llibertat, la lluita per la terra i el record històric de la revolució. I acabarem a Nicaragua.

0: sé per què, però el Titot sempre colava el tema de brindar a les cançons. Hi havia moltes ganes d'agafar un got, eh? Sí o no?
1: No sé per què, ja t'ho dic jo, per què.
0: Nena de Nicaragua, eh? En la que el Titot ens explicava una història ambientada en un mercat de Managua per descriure les misèries de la classe treballadora i el desig per aixecar-se i iniciar la revolta. Quatre cançons, Laura, que criden a la revolució llatinoamericana. Quina votes? Guantanamera, d'Ojos de Brujo, This is Not America, de Residente, Emiliano Zapata, de Lax en Busto, o Nena de Nicaragua, de Brahms.
1: M'he de quedar amb Emiliano Zapata per familiaritat, perquè és la que més cops he sentit. Però ara, mentre estaves fent aquesta secció, pensava que tot plegat xoca una mica amb la falera que tenim a Catalunya per les habaneres.
0: Ostres!
1: Vull dir, que és un debat que penso que hem de tenir, perquè no es té prou, almenys jo cada vegada que m'hi veig immersa, crec que no és una cosa que s'hagi parlat gaire, però les habaneres no deixen de ser cançons de colonització. Llavors, clar, després hem vingut i hem fet l'empatia amb la revolució del alliberament dels països llatinoamericans, però també alhora cantem habaneres, saps? Bueno, no ho sé.
0: I com ho fem, això?
1: Que us deixo.
0: Perquè jo també sóc bastant fan de les habaneres i em trobo en la mateixa tessitura a tu.
1: Jo crec que se n'ha de parlar més. O sigui, que l'única manera de poder seguir cantant habaneres és resignificant-les i deixant molt clar que nosaltres no estem a favor del que van anar a fer aquella gent a Cuba i a totes les illes del Carib, perquè era una aberració. Però, clar, alhora són patrimoni, aquestes cançons.
0: Clar, clar.
2: Per ara guanya la que has dit tu, Laura, l'Emiliano Zapata, de Lax en Busto, avui bastant empatadet. Les altres tres van frec a frec, així que una estona teniu per decantar-vos per una opció o l'altra, o l'altra, o l'altra, i la més clicada la punxarem a les 10 per dir-vos bon cap de setmana llarg. Ara que són les 9 i 10, tenim més temps amb vosaltres i més música. Ara en David Guetta i Sia ens canten Beautiful People, com vosaltres, també.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Dilema patrocinat per la pel·li El diari de Noah, que trobo que és de les seves preferides.
2: És que no recordo què anava, era així com nostàlgic. És veritat que deu tenir un punt
3: nostàlgic. Sí, perquè em sembla que però... són dues persones que recorden com es va conèixer quan eren joves, una cosa així.
2: Oh. Ah, que tenia Alzheimer, potser. Ara no recordo.
3: Ah, sí. No recordo, no recordo. Sí, sí.
2: Per cert, acabem de dir, tenia Alzheimer i acabo de dir, no recordo.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 9 i 13, avui la Laura ens vol parlar d'un personatge de xarxes, creador, se li pot, el pot definir també?
3: Sí, sí, sí, sí. Molt
1: nom,
3: més que nosaltres.
1: Pel nom no em sona, a veure si pel que m'expliques sí que m'ha aparegut en, el, en els meus damscrolls infinits. Humbert Blanco.
3: No, no, us ha de sonar perquè us n'he parlat jo d'aquest senyor, perquè estic obsessionada amb ell, vale? És que ell no sap qui sóc, espero que sigui oient dels experts perquè fa tot el perfil. És un tio que jo sempre el segueixo a Twitter perquè comparteix uns recursos molt interessants tecnològics de dades i de visualització de dades.
2: Ah, ens vas parlar quan l'Eclipsi.
3: Va fer l'aplicació de l'Eclipsi.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: No, no, l'Eclipsi estaven tots de vacances, però va fer l'aplicació de l'Eclipsi per saber com es veuria des de qualsevol lloc de Catalunya l'Eclipsi, si tenies un edifici davant, si podies veure
2: això,
3: o no.
2: Sí.
5: Molt bé.
3: També després va fer una aplicació web de qui votar les municipals.
2: També és veritat, sí.
3: Amb tot de dades, sí, sí. Qui votar.
1: Però comparant... els...
3: comparant governs municipals de diferents poblacions, també dient-te quan feia que governava la gent que governava, què havien invertit de pressupost públic, quin deute tenien, bueno, un munt de dades. Encara hi és aquesta web, la podeu consultar.
2: És brutal, sí, sí.
3: I ara ha tornat amb una nova aplicació web.
2: No para,
3: beta.
2: El tio,
3: No, no, és que jo no sé aquesta persona... És que hauré d'un dia, de veritat, escriure-li i dir-li que el volem entrevistar o alguna cosa.
2: Molt bé.
3: Perquè jo vull saber si això és la seva feina o si és una cosa que fa amb el seu temps lliure. Espero que sigui la seva feina, perquè deu invertir un munt d'hores en això, si no s'avorreix moltíssim. Però vaja, jo xalo amb aquestes
2: bueno,
3: webs que fa.
2: Potser té una feina que li permet fer tot això, que també està bé.
3: Exacte. Llavors, he fet un programa beta que es diu Xamfrà. El podeu trobar enllaçat al seu Twitter, Humbert Blanco. X, perdoneu, encara es diu X. I allà podeu veure un mapa de Barcelona desplegat en 3D en temps real en què pots consultar un munt de dades diverses sobre, per exemple, el soroll que hi ha als carrers de Barcelona, els barris, l'accessibilitat, les línies del metro com estan posades, el metro en directe, o sigui, tu ara mateix pots saber per on va el metro de la línia Lila, si va per la parada Entença o per la de Sagrada Família, tu pots veure com va avançant.
5: Molt útil això, eh?
3: Sí, sí, sí. Sí, no, sí. No. Bueno, a veure, aquí els de l'ATM, els de l'àrea de transport metropolità de Barcelona i de les Rodalies, també fan desenvolupament de webs d'aquestes, però que a vegades se'ls avancen els informàtics friquis d'aquest país o els estudiants d'informàtica i els fan abans. Després, també pots veure, per exemple, ara molt útil, tot el que està construït amb terrenys inundables, que dius això ho haurien de fotre a terra perquè el dia que tinguem una dana se'n va tot a orris.
2: Sí, però si hem de començar a tirar tot a terra, mig Catalunya anirà a terra.
3: Bueno, doncs que comencin ja, és que és una de les grans crítiques que fem, no? La gent que estem preocupats per el canvi climàtic, de fins quan hem d'estar esperant que vingui un temporal i foti a terra tot de càmpings, estacions de tren, escoles, fins i tot, i hospitals que estan en terreny inundable. Potser que comencem a projectar-ho ara i a canviar-ho de lloc, perquè tindrem un disgust.
2: El problema és que quan aquella frase de això abans eren camps, que el problema és que això abans eren aiguamolls, o això abans era una llera d'un riu...
3: I algú va decidir que era el lloc ideal per fer una escola.
2: Sí,
3: bueno,
2: sí, sí.
3: Que mira, poc ens passa, de veritat.
2: Sí, sí, sí.
3: Bé, doncs res, simplement us volia portar aquesta informació fantàstica sobre Xamfrà, que és aquesta aplicació o programa que ha fet l'Humbert Blanco, que ja et dic, jo sóc fanàtica d'aquesta persona, i ell jo crec que no sap qui sóc ni que existeixo ni que em dedico a divulgar els seus projectes per l'antena de Cat. Tant de bo algun dia ens trobem.
2: No l'estic trobant, eh? Xamfrà, X-A-M-F-R-A, així tal qual.
3: Xamfrà, xamfrà.damosenelblanco.com, que deu ser com el seu domini així de fer projectets.
2: Val.
3: I et dic, si no, busqueu-lo a Twitter i el té allà enllaçat en un tuit, eh?
2: Ah, ja l'he trobat. Molt bé. Sí, sí, llegeix la ciutat, mesura-la i assaja canvis. Sí, sí, sí.
3: Increïble.
2: No, els gràfics i tot com t'ho ven artísticament està molt bé, eh? Realment.
3: Sí, no, no, no. És que a més estèticament és perfecte. I et dic, t'hi pots passar hores amb això. I després he trobat una altra aplicació nova que ara no sé qui l'ha fet, no sé l'autoria.
2: Aquesta no,
3: no
2: aquesta no és de l'Humbert.
3: Crec que no és de l'Humbert, que és un simulador desalert.
5: Ui!
2: Ja hi som amb les alertes. Ostres, estic d'aquesta alarma, t'ho dic en sèrio, eh?
3: És un simulador que ha nascut de tota la crítica que hem fet tots plegats de que hi ha algú que està apretant aquest botó i no ho fa mai. En el moment que toca, en el lloc que toca, amb la previsió que toca, sempre hi ha algun planyat, vale? Amb les alertes.
2: Sí.
3: Llavors, diu, escolta'm, anem a fer un petit joc amb això, anem a passar-nos-ho bé en moments en què no estiguem en crisi i puguem entretenir-nos amb el fumte i amb l'eina. I és una web que es diu esalert-simulator.com. La pots posar en català o en castellà.
2: Sí.
3: I el titular és: aquesta vegada l'alerta l'envies tu. I et diu: ets cap de la Guàrdia de Protecció Civil de Catalunya. Sí. Consulta els avisos de l'EMET i el Meteocat, que no sempre coincideixen. Aquí ja et planteja el primer problema. I la partida comença en pausa. Quan reprens el joc, el rellotge avança automàticament. Pots posar-lo a per 1, a per 0,5, o accelerar a per 2 o a per 3... pausant per pensar, no? Llavors, redactes una alerta, el temps s'atura i tens diverses opcions que et poden passar en aquest joc. Si avises tard o no avises, la gent continua al carrer, al cotxe o en un baix quan arriba l'aigua, i ens la coneixem aquesta. Si avises i no plou, perds credibilitat i cada població jutja pel seu carrer. Si alertes a tot el Vallès i només diluvia Granollers, a Terrassa es queixaran.
1: I llavors, per barris.
2: Exacte.
3: Guanyes punts de molèstia social, vale? Així la gent comença a emprenyar-se amb tu. L'hora i el dia importen. Un dissabte a les 8 pots despertar molta gent. Un dimarts a les 8 molts ja han sortit de casa i el teu "eviteu desplaçaments" arriba tard. L'aigua dels rius pot arribar hores després. Les rieres del Maresme poden créixer en minuts i quan l'aigua talla rodalies o aïlla una vall també t'ho faran pagar. I en acabar, roda de premsa. Hauràs de donar explicacions sobre les teves decisions, la gestió i les respostes marcaran el futur al càrrec. El teu futur al càrrec. Després podràs continuar amb un altre episodi mantenint la reputació i els resultats acumulats.
2: Jo sé qui ha creat això. Això ho ha creat el departament, com vulguem dir. Feu vosaltres.
3: Ah, tan llestos que sou.
2: Si és tan fàcil, si critiqueu tot això, feu... Mira, us anem a donar totes les dades i a veure com feriu vosaltres.
1: Els jocs de gestió enganxen bastant, eh?
2: Home,
3: sí, a mi em recorda...
1: administrar coses.
3: Els Sims, no?, que has d'administrar una casa, l'has de construir, després has de fer que les seves habitants sobrevisquin i no has de treure les escales de la piscina.
1: L'origen dels Sims, que és el SimCity, que tu eres l'alcalde.
3: Exacte, el SimCity ets l'alcalde. Jo també, quan era petita, m'havia enganxat a un que era un hangar de naus, i havies com de comprar naus i armes i no sé què.
1: Sí, jocs de logística, sí, sí.
3: Exacte, doncs per mi és una mica joc de logística de rabiosa actualitat. Sala de Guàrdia de Protecció Civil, tu entres, mira, és que ara us passaré l'enllaç perquè el passeu pel grup dels experts, però és que és flipant, l'aplicació.
2: Sí, sí, sí.
3: Et surt el mapa de Catalunya
2: amb un radar.
3: Clar, i amb el teu comptador de 0 víctimes, 0 rescats, 0 aïllats, cost econòmic també et surt de les teves males decisions, i credibilitat i molèstia ciutadana.
1: Et diu quan són les properes eleccions?
3: No.
1: Això ja a l'expansió.
3: Et surten les notícies i et surt el detall per zones.
2: Està molt xulo, eh?
3: Bueno, és increïble aquest joc. Ara, és com complex. És com que t'has d'estar una estona per acabar d'entendre com funciona.
2: És alert-simulator.com, eh? Si el voleu veure, realment... Ostres.
3: Us envio l'allà.
2: És xulo. I pot enganxar això, eh?
1: I mira, abans que marxis, la Marta et vol enviar un missatget. Diu...
3: Digues, Marta.
1: Parlant d'apps, un amic meu acaba de fer una aplicació de castells, Laura, i és gratis. I t'envia l'enllaç.
3: Mira, un altre sector on tenim també 800 friquis fent aplicacions de coses. De què és aquesta?
1: De castells, adiades.
3: Sí, però de castells de què? De muntar pinyes o de fer una porra per les adiades? És que hi ha de tot, també.
1: Clar. Ves si és bastanta informació, rànquing, agenda... Explica també, és una mica una aplicació que també està en castellà i t'explica què són els castells i què vol dir cada estructura.
3: Divulgació, molt bé, així m'agrada.
1: No
3: hi ha mai prou aplicacions de castells. Tinc el mòbil que no m'arriba a la memòria de les aplicacions que tinc de castells.
1: I l'Albert Ferrés que et diu una mica de respecte pels informàtics friquis. Bueno, ja s'ho diu ell.
3: No, però si estic dient que us admiro moltíssim.
2: No, absolutament.
3: Jo no sé d'on traieu el temps per fotre tot això. Ja et dic, espero que us paguin per fer-ho.
1: Ara us posem el joc de la Laura, que avui ens ha portat, per si voleu jugar també a gestionar crisis climàtiques, per sort, a la ficció. Ara ens quedem...
3: Adéu, Laura Grau.
1: Adéu, Laura. Fins dimarts, Laura Grau.
3: Fins dimarts, quina alegria. Puta Espanya, però.
1: Bé, jo estaré treballant, veient pel·lis al Festival de Sitges per comentar-les aquí.
3: Vull dir, ara, jornada laboral, sí. Jo estaré fent castells, també. Jornada laboral per aixecar el país.
1: Gavina Pune a P3, sortir a buscar-te.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: És el moment del superquiz dels divendres. Recordeu que aquí el guanyador i que s'endú el lot cultural a casa no va per sorteig, aquí és el més ràpid. Però aquí és més difícil, perquè, Sergi Ruiz, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: S'ha d'aplicar bona oïda per identificar cançons i discs que sonen a la vegada.
2: Avui, disc, normalment fem cançó i autor, avui, per un tema que crec que hi ha una gent que està acomiadant-se a l'estadi olímpic aquests dies.
1: Qui?
2: I que fem uns cavalls negres,
1: no,
2: que sona...
1: No, cabres... No, espera't. Oques.
2: Ah, això. Oques.
1: Oques
2: grasses.
1: No pot ser. Oques grasses, sí, és veritat. Sí, sí, sí.
2: Doncs avui fem especial oques grasses, sí? I és, atenció també, perquè ho farem una mica complicat, com dèiem, perquè ja sabeu l'autor, oques grasses, no mal que em digueu l'autor. Farem cançó i disc.
1: Buah.
2: Us accepto si no sabeu el nom d'algun disc que digueu, si és el primer disc d'oques, si és el quart, si és el quinzè, si és
1: tot,
2: oques.
1: Saps tots.
2: Jo m'he hagut d'apuntar algun nom de disc.
3: Clar, home, és que el Sergi és molt fan, clar que sí.
2: Però em sé els noms de les cançons, els noms dels discos, no tant.
1: Va, atenció, perquè sonen interposades aquestes tres cançons. Ens heu de dir un punt tindreu per títol i un punt tindreu per disc. Sis com a màxim. Va, a veure qui és el primer que ho encerta tot.

0: A veure...
1: Complicat o què, Sergi Vives, que et veig aquí...
0: Tinc dues cançons.
1: Embadalit.
0: Tinc dues cançons, el que no sé els discos, no, jo no sé els discos, vosaltres això ho domineu.
2: Hosti, em costa inclús el títol a mi, eh? O sigui, les cançons em sonen les tres, eh? Això sí.
0: Oients, torneu a escoltar-ho.

0: hi ha dos noms de cançó que la mateixa cançó, si heu estat una mica tens, ho diu. Són fàcils aquestes dues. N'hi ha una que no sé si el nom és gaire fàcil de treure.
1: Roger, de moment tenim oients que ho van encertant o no? Encara tenen opcions?
2: Hi ha oients que diuen, ja m'he entès com funciona, punxeu les cançons.
3: Fan en delay, potser aquest.
1: Posem-ho per tercera i última vegada, va.

0: jo m'he quedat a les dues del principi. És que on s'ho menja tot. Vinga, anem a descobrir quines eren.
1: Tenim un guanyador, de moment?
0: No.
1: De moment, algú, clar, no tenim guanyador.
0: No tenim guanyador.
2: Ni el títol de les cançons?
0: Algú que hagi encertat alguna cosa?
3: Estan pensant.
0: Penseu.
3: Demanen pròrroga.
0: No hi ha pròrroga. Poseu el que sigui, el que tingueu. Si heu encertat alguna de les cançons, sereu el primer a dir-ho. No tenim encara cap que ho hagi sabut. Res?
3: El Rubén diu, jo no conec aquest grup.
0: Molt bé. Mira. Atenció, tenim la Lia que diu Butterfly, primer disc. Butterfly no, no és el títol.
2: Ho diu, però em sembla no que no es diu així el títol.
0: No és el títol. Ningú més diu res. Estic al·lucinant bastant, eh? Sí. Demanaven moltes coses, però jo no sé si...
1: Baixem-ho a cançons.
0: Cançons. Va, a veure, el primer que encerti alguna de les cançons que està sonant.
1: Mira,
0: tinc... Atenció!
3: L'Adam diu... La primera és Cantimplores, Petaro... Hi ha un disc que es diu Petaro?
1: Són cançons, això que està dient l'Adam.
3: Cantimplores diu que és el segon disc, que Petaro és de Fans del Sol.
0: La Moroyo també diu molta tralla fruit del deliri, Petaro a tope amb la vida, Cantimplores digue-n'hi com vulguis.
1: A veure, torna a repetir.
0: Molta taralla de fruit del deliri, Petaro a tope amb la vida i Cantimplores digue-n'hi com vulguis.
1: Crec que tenim guanyador.
3: Com creus? És o no?
1: Escoltem-me.
4: Tots els dies que plores, se no vas fins que no t'enamores.
0: Aquesta és Cantimplores.
1: Cantimplores de digue-n'hi com vulguis.
0: Digue-n'hi com vulguis. L'altra era aquesta.
4: Petaro davant del mirall.
0: Això era Petaro de tope amb la vida.
1: Correcte.
0: I la tercera.
4: Si et digués que ets l'amor de la meva vida.
0: Era molta tralla de fruit del deliri. Doncs la Moroyo, que és la guanyadora d'aquest superquiz.
2: Enhorabona, eh?
0: Felicitats, Moroyo.
1: Avui és nivell expert.
0: Nivell expert.
3: Estan arribant més missatges perquè la gent s'ha pres el seu temps per detectar-ho i escriure-ho i passar-ho a net, eh? Però Moroyo ha sigut la més eficient. Ara t'escrivim.
0: Per cert, qui vulgui utilitzar el Shazam, ho hem provat nosaltres i no funciona. Per tant...
3: Com que no funciona el Shazam?
0: No funciona amb aquest joc. Amb aquest joc d'interposar tres cançons.
1: No
0: les detecta.
2: Bona feina, Sergi.
3: La intel·ligència artificial està molt endarrerida al respecte d'això.
5: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
3: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
6: Sí.
0: Fem, no sé, com un acord...

0: Després de ser desnonada, la mort de la Mari Carmen està capitalitzant la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. Per cert, que el 90% dels espanyols estan preocupats per la situació de l'habitatge. De fet, pràcticament la meitat dels ciutadans de l'Estat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 defensen que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. I pràcticament totes creuen que cal construir més habitatge públic i abaixar els impostos per la compra de la primera casa. La majoria d'enquestats també opina que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat. Sobre les eleccions, la direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. I recordo que aquesta tarda comença l'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana.
1: 3 minuts passen de 9:15 als titulars d'esport.
0: Avui torna el futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol a les 9 de la nit. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha. Per cert, que Xavi Espart ha renovat fins al 2030. I a l'Eurolliga de bàsquet, avui Barça-Salguiris al Palau a partir de 9:15.
1: I malgrat entra un sol espaterrant a aquesta hora per la finestra de l'estudi, Anna, sí que avui es notarà la baixada de temperatures.
0: Sí, perquè avui es nota que ja fa més dia de tardor, amb temperatures ja més normalitzades. Dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus, el vent de tramuntana i mestral es mantindran durant tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país.
1: 9:34. Ara de seguida amb Alfons Gorina, les crítiques de les pel·lis que arriben avui a sales. Hem parlat molt del Festival de Sitges, on crec que l'Alfons hi anirà els propers dies.
2: Ahir vaig estar-hi, vaig pujant i baixant, fent una mica de tot.
1: Però de seguida les novetats d'avui a la cartellera. Abans has d'endevinar el títol d'aquesta cançó.
2: Ui, espera que poso els auriculars, eh?
1: S'acaba de seure's l'Alfons al sofà.
2: A veure...
3: Clàssic.
2: O sigui, em sona...
1: One more
2: time. Sí, vale.
1: The Punk.
2: Molt bé, molt bé.

0: Escoltes i cas.
1: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
2: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
3: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
4: No me rompas la cabeza, diablito, de pensar, déjame que me divierta, pero el viento piensa al mar.
5: Estrenem la nova música de Sexeni, Rita Pallés, Santa Salut i una pila de noms que venen trepitjant fort.
6: La resaca ataca, la cordura escapa, ansietat i clapas.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
7: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
8: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per ICAT. Així sona Els Experts.
9: És veritat que quan et trobes algú pel carrer, el que li diguis ja denota si tens ganes de conversar o no. Jo, per exemple, sóc molt de dir Déu!
10: Déu!
9: Clar. Que ja implica que ja no vols ser-ne res. Si ja no vas amb un... Què tal?
11: Com va?
9: Sí, sí, què tal? Sí. Obre, escletxa a poder parlar d'alguna cosa més.
12: I això a vegades genera una mica de trobada, perquè un diu només a Déu i l'altre diu com va...
10: Va,
12: i...
10: Déu!
12: I amb
9: tatura de...
13: No. Pregunto, què fem?
14: Pots seguir.
9: Puc seguir, eh?
14: Doncs jo tiro, tiro millor.
9: Si hi ha dubtes, fes servir el doble, perquè si dius Déu, Déu...
13: Déu, Déu.
9: Ja. Mira, ja.
15: Gràcies, Déu.
0: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Alfons Gorina.
9: És divendres, parlem més de cinema, com fem, vaja, cada divendres aquí amb les pel·lis noves que arriben a la cartellera amb Alfons Gorina. Bon dia de nou.
16: Bon dia, bon dia.
9: Comencem amb, sí, una seqüela de Social Network, ho dic bé, oi?
16: Sí, sí, correcte.
9: A veure aquesta.
17: Do you have an interest in social media?
18: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter.
9: I jo recordo la pel·li d'en David Fincher amb el fent de Mark Zuckerberg, el Jesse Eisenberg, que em va sorprendre fins i tot que fessin una pel·li sobre una xarxa social, com si fos una cosa com molt virtual, com molt rara, i ara, mira que el Facebook ja queda com una cosa antiga, i recordo, vaja, la pel·li haver-la gaudit moltíssim. Ara on va parar aquesta nova pel·lícula?
16: M'agrada que diguis que el Facebook és una cosa antiga, perquè aquest és el principal problema d'aquesta seqüela, que es diu El precio de la red, perquè, clar, el 2010 Facebook era una cosa relativament nova, Twitter tenia un parell d'anys, o sigui, encara estàvem totalment en l'auge de les xarxes socials, i advertir de... t'explicaven aquella trama, etc. Però, clar, el 2026, advertir-te de les perills de les xarxes socials, quan estem en plena era intel·ligència artificial ja... Ai, no sé. I per altra banda és una pel·lícula que t'explica com una part molt concreta de la vida de Facebook, que va ser quan una noia, en plan Snowden, per entendre'ns, va fer una sèrie de denúncies a un diari anònimes per destapar algunes de les misèries de Facebook, com que afavorien, per tema de diners, creacions de grups radicals, propaganda d'ultradreta i tot això, no?
9: Una filtració des de dintre, entenc.
16: Sí, correcte, per una noia que aquí la interpreta la Maggie Madison, la que va guanyar l'Oscar l'any passat per Anora, no? Una de les treballadores de Facebook. I llavors la pel·lícula l'escriu i la dirigeix Aaron Sorkin, que era el guionista de la primera, però que ella la dirigia David Fincher. Clar, el talent de Sorkin està més en els diàlegs i dirigint no té la classe, no?, i l'estil de Fincher. Llavors la pel·lícula, ostres, et queda com un thriller periodístic, però molt antiquat de formes. El missatge també em sembla com molt antic, no?, les preocupacions de Facebook avui en dia.
9: Però si la pel·li hagués sigut sobre TikTok, potser hagués funcionat millor, o és que el tema el veus ja molt, molt sobat?
16: Potser ho hagués patat més amb TikTok, no ho sé, però vaja...
10: Que t'avisin dels perills de les xarxes, penses, oh, ara m'aviseu d'això, sí, no?
9: Tot i que segueixen vigent, no?
10: No,
9: que...
10: totalment, sí.
16: Sí, sí, sí, però vaja, és més, gairebé diria que també la forma que escriu Aaron Sorkin, saps aquelles maneres? Sembla un capítol de L'ala oeste de la Casa Blanca.
10: Oh, doncs pues així la veuré.
16: Sí, però clar, fa 26 anys de l'ala oeste de la Casa Blanca, no? Aquesta forma d'escriure els diàlegs, el tipus de música i tot, gairebé, per mi és una pel·lícula que s'ha quedat molt antiquada ja a l'estrena, no? I després té una altra cosa incomprensible. El Zuckerberg és el Jeremy Strong, un dels protagonistes de Succession, però jo crec que el posen gairebé per obligació i perquè tenen aquest actor, però no pinta absolutament res en tota la trama. Vull dir, ell simplement està allà, clar, no era, crec, ni el propietari de Facebook, no? Ja s'ho havia venut tot en aquell moment. En fi, jo crec que és una pel·lícula desaprofitadíssima, ja està.
9: Ni que sigui pel punt de thriller que tenia de Social Network, emocionant, que et feia seguir enganxat a la pantalla, o tampoc?
16: Molt poc. No. És que gairebé no hi ha, en realitat, una tensió. És més com la investigació que van fent, però no... Realment no sembla que sigui a vida o mort, la pel·lícula.
9: Doncs avui arriba aquesta seqüela de Social Network i també una pel·li on veieu Ben Affleck fent el que millor s'ho passa fent, que és dirigint i actuant.
11: Person once told me that in a crisis we discover who we are and what's important to us.
9: Animals.
16: Sí, aquesta és una pel·lícula per Netflix, a més, no? I a mi el Ben Affleck t'he de dir que m'agrada més com a director que com a actor, gairebé. No és que em desagradi especialment com a actor, però crec que té realment molta classe dirigint. Però, novament, si miro tota la seva carrera, et diria que aquesta potser és de les més fluixetes. Tot i que el punt de partida és interessant, és veritat que ja ho hem vist altres vegades. És un, gairebé, diria, un remake inconfès de L'Infierno de l'Odio, no sé si recordes aquella pel·lícula amb el Kurosawa.
9: Ah, sí.
16: Del Kurosawa, que després l'Spike Lee en va fer un remake, i és aquí el Ben Affleck és el candidat a alcalde de Los Angeles, per tant, un home amb molt poder i molts diners, al que li segresten el seu fill. I ell, òbviament, diu, no, pago el que faci falta, etc. Què passa? Li tornen el fill i resulta que qui volien segrestar era el fill d'un treballador seu immigrant. I a partir d'aquí li demanen a ell els diners i...
10: Ja costa una mica més
16: deixar anar els diners, no? Sí, sí. I és aquella qüestió moral, la pel·lícula, de si totes les persones tenen el mateix valor, no?
10: Resposta, no.
16: No, evidentment. I a partir d'aquí ell se les ha d'empescar, diguéssim, per aconseguir l'alliberament d'aquest nen, però sense posar la seva pasta, no? Perquè, a més, hi ha tot un trama secundària que descobreixes que ell no té tants diners com la seva dona pensa que tenia, corrupció, coses d'aquest estil. Que, tot això està molt bé, el que passa és que la pel·lícula, ostres, jo crec que l'ha dirigit d'una forma molt atropellada i les interpretacions, sobretot, són molt sobreactuades. Jo el Ben Affleck mai l'havia vist tan estrident, tan cridaner, no? I això és el que em falla una mica de la pel·lícula, però a banda d'això, doncs mira, escolta, si estàs a casa, Netflix, divendres nit, doncs un thriller que el pots veure tranquil·lament. Vaja.
9: Mira, recordo que L'Infierno de l'Odio la vaig veure perquè és de les més valorades d'Akira Kurosawa al nivell de Seite Samurais. Ara està mirant, té la mateixa nota, el Film Affinity, i per això em vaig llançar a veure aquest drama. Té, és dir que és remake, o sigui, seqüela factual, que no ho ha dit oficialment.
16: No és oficial, no és oficial, perquè de fet el Spike Lee l'any passat en va fer una amb el Denzel Washington, que aquella sí, que era un remake diguem, confès, però és que és la mateixa idea, vaja, el plantejament aquest del segrest i el dilema moral.
13: Guia San, por tu inglés bate cuando ayudo y calles añesca.
9: I ara una pel·li basca, aquí encantats que cada any ens n'arribin més, titulada... Epa, se m'ha escapat, es diu Les tigues hormigues.
16: Sí, doncs està molt bé que diguis això de que t'agrada que n'arribin més, perquè realment jo ja fa temps que penso que no hi ha ningú que rodi que aconsegueixi les ambientacions que aconsegueixen els bascos. O sigui, el seu nivell de producció i sobretot treball fotogràfic i cinematogràfic al final és excel·lent. I aquesta és una pel·lícula situada al 1930 a les costes de Biscaia, on un vaixell s'enfonsa amb un vaixell que portava carbó i porta un munt de carbó a dins del seu interior, i una família decideixen anar al vaixell enfonsat a rescatar aquest carbó com si fos gairebé una pel·lícula de pirates, no? Perquè els hiverns a Biscaia el 1930 eren molt durs i per tant el carbó et podia fer sobreviure tot l'hivern.
9: L'hauran de secar, no?
16: I, no sé si està allò guardat, ben resguardat, diguéssim, etc. Però vaja, què passa a partir d'aquí? Doncs que les autoritats locals diuen no, aquest carbó que heu rescatat és nostre, no? I passa allò de, ostres, jo l'he anat a buscar, m'he jugat la vida, tal, i ara us el voleu quedar per la cara, no? En fi, és una pel·lícula molt, molt, molt potent d'imatges. Tot el rescat del principi, amb pluja constant, amb foscor, és d'un claustrofòbic i d'un cinematogràfic excel·lent, i tota la discussió, diguem, que hi ha després també està molt bé. Per tant, una vegada més, els País Basc aportant pel·lícules molt potents a la cartellera.
9: Doncs sembla que per ara és la que més ens ha agradat, al fons.
16: Sens dubte.
9: Es diu, diguem-ne el títol original, si ho faig en anglès, perquè no fer mosquera, es diu Inuri Itzhak. Busqueu-la també a la cartellera, Les Tigues Hormigues, si voleu anar a veure aquesta estrena.
14: What is this place? I have a feeling that it might be kind of amazing.
9: I ara, atenció, una pel·li que adapta un llibre d'Enid Blyton, l'autora del Club del Cinc.
16: Sí, és una pel·lícula que es diu The Magic Faraway Tree, l'àrbol muy, muy lejano. Va bé per desengreixar una miqueta, perquè venim de tres pel·lícules molt denses, no?, a nivell de contingut. Aquesta és una pel·lícula molt més en plan Cròniques de Nàrnia en petitet, és a dir, fantasia total.
10: Sí, per tots els públics, aquesta.
16: Totalment, totalment. A més, té una particularitat, i és que passa a l'època actual, quan el llibre va ser escrit fa un fotimer d'anys, i això provoca que és una família de nens tiktokers, precisament, no?, totalment enganxats al mòbil, que els hi passa allò de coses de la vida els porta a un petit poble de la campiña britànica, quan ells estan acostumats a viure en ciutats, estar rodejats de tecnologia i tal, i clar, ho porten fatal fins que descobreixen un arbre que els dona pas a un món imaginari ple de criatures meravelloses, i a partir d'aquí, doncs, escolta, una aventura fantàstica familiar, que està bé, és molt, molt naïf, molt naïf, no?, allò que t'hagis de creure que deixen el TikTok per posar-se a córrer pels camps i a gaudir de les fades, no?, però tot i així la comprem. Té l'Andrew Garfield, que està bastant bé en aquesta pel·lícula, i la Claire Foy de protagonistes, per tant, bé, mira, escolta, producte familiar ben portat.
9: I acabem amb la nova pel·lícula del senyor Nicholas Winding Refn, és a dir, el director de Drive, que va agradar bastant, de Neon Demon, que molta gent no, i a mi sí, i la Caiguda dels Vikings, que em va semblar espectacular.
16: Bueno, aquella, la del Valhalla...
9: Valhalla, sí. Valhalla Rising.
16: Sí.
9: Doncs arriba una de nova, però segons el fons, se li comença a anar a la flepa al senyor Winding Refn. Es titula Her Private Hell, Su Propio Infierno.
16: Sí, bé, jo crec que ja se li ha anat la flapa fa temps, aquest senyor. El que passa és que jo també, de Neon Demon, encara la comprava bastant. Aquesta sí que ja, o sigui, és en teoria una pel·lícula futurista sobre una boira que envolta tota una ciutat, en plan Blade Runner, i una noia intentant trobar el seu pare, però és que dius, és igual, l'argument és totalment igual, o sigui, és tot una proposta completament estètica de aquest senyor, ja sabem com li agrada dirigir, molt amb il·luminació de neó, crea moltes atmosferes tipus De Palma, de fet el compositor és el Pino Donaggio, que era el compositor de De Palma, i a partir d'aquí una història de sexe i misogínia i violència absoluta, però tot disfressat amb aquesta estètica tan especial del Winding Refn. Jo m'he avorrit com un ostre, ja us ho dic ara.
9: Doncs acabem amb l'última d'aquest director danès, al fons ens sentim d'aquí 7 dies, ara de seguida se'n va a Sitges, alguns oients diuen que ja estan instal·lats, així que si veieu-lo al fons, estrenyeu-li la mà
10: i demaneu-li un autògraf, home.
16: Sí, home.
9: I a dimarts ens comenteu, tant l'Alfons com oients, que us ha semblat les pel·lis que heu vist.
16: Molt bé, fins ara.
9: Bon cap de setmana llarg.
16: Que vagi bé.
9: Adéu. Ens quedem ara amb l'Ernest Prana, que us canta Fotos de tardor, una cançó ideal per un dia com avui, i de seguida sentirem les vostres veus.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Set minutets perquè siguin les 10 i us diguem adeu. Avui, un dia molt cinematogràfic, en marxa al Festival de Sitges i per això us hem demanat a per pel·lícules de por.
2: Prefereixo més cine o sèries d'autor que juguen més amb la part psicològica, però amb mesura, perquè si no també et pilla una angoixa que té. O sigui, jo me'n recordo que Black Mirror em flipava, però també era, bueno, poder que no ho mirem a segons quina hora perquè després no dormo, i no dormo de menjada de tarro, òbviament.
3: M'agrada mirar terror, tot i que ho passo malament mirant les pel·lícules, i després ja em costa dormir un par de dies o tres, però són emocionants.
4: Les pel·lis de por m'agradaven més quan era jove que ara. L'únic lloc on puc tornar a veure pel·lis de por és al Festival de Sitges. Però és veritat que algunes em fan molta por, com per exemple The Ring i una japonesa que vaig veure l'any passat que no me'n recordo, però sí que me'n recordo que la tia que sortia feia molta por i que a vegades quan estic sola a casa m'agafa molt de por i no puc deixar de pensar.
5: M'agraden les pel·lis de por, tot i que de jove era capaç d'aguantar molta més tralla i ara m'he tornat poc. Però últimament estic molt flipat, molt a tope amb Backrooms i també Obsession.
6: I was calling to see if there's a way I can cancel a wish.
7: I'm sorry, we don't really do that.
5: Trobo que són dues pel·lis boníssimes. I així que no siguin de tanta novetat, em va encantar molt Babadook, o Babadook, que ara no sé com es pronuncia. Que em té el cor robat, que és una pel·li que jo crec que me l'emporto fins a l'infinit, és Midsommar, meravellosa i fantambulosa.
8: I love you!
1: Va, que és divendres i toca fer repàs dels millors moments de la setmana. En el número 4, la Laia ja s'estima els gats. Què acolliries abans a casa, un gat o un maquinista de la Renfe?
9: Un gat.
1: En el número 3, roda el Born i torna el Bond. Teniu
9: sí.
1: Matt Damon per estona, eh? Amb el cas Born, el mitat Born, l'ultimatum de Born, el llac de Born, Jason Born, tot molt Born.
9: A mi m'agraden, eh? És que Matt Damon m'agrada molt.
1: Té collons que hem començat per Bond i acabem
9: veritat,
1: amb Born.
9: És veritat, és
10: roda el món
1: i torna el Bond.
10: Vale, gràcies.
1: En el número 2, tenim Sexeni per estona.
10: 4 dies seguits d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic en aquests últims concerts, concerts de comiat. Ara aquests sí que tenen marxa per estona, o estic bastant segur que no els hi falta gas. Sí, tindrem temps per acompanyar. Ah, el Sergi dubta. Ara fa cara de...
9: Sí. Bueno, ara ja pleguen, eh, nois?
10: Sí,
9: ja ho van anunciar.
1: I en el número 1, Laia, aquí dius que vols veure despullat?
9: Us convidaré a una festa on hi ha un o diversos famosos, normalment inabastables, però que tindreu l'oportunitat de conèixer. Què passa? Que és una festa en què coses que passen a la vida, tothom hi ha d'anar despullat. Què feu? Hi aneu?
10: Ah, tu no hi aniries.
9: Home, jo m'hauria
11: de
9: pensar molt.
11: No aniries a una festa amb Pep Guardiola despullada?
9: Jo crec que no.
12: Siga saga, siga saga!
9: No, jo no hi vaig. Yes. Amb un mort sí que hi aniria.
11: Jo amb la Dua Lipa hi aniria.
10: I amb la
9: home, jo si fos Lluís Companys, potser sí que hi aniria, ara que ho penso.
11: Lluís Companys, Lluís Companys, Laia.
13: No ens deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugeresa.
9: Ei, qui és el millor?
1: I anem marxant i ho fem amb ritme d'Àlex Ambusto i aquesta cançó que comença a sonar, que és l'Emiliano Zapata, la guanyadora de la tria d'avui.
10: I us diem adeu a tots els oients amb un últim comentari. En Jordi Bertés, que diu que la Laia és el seu personatge preferit, com tothom, però diu... Amb el tema gats no coincidim. Crec que a ella li falta informació.
1: Molt bé.
10: I després una paragrafada immensa argumentant això que ara li reenvio la Laia. Gràcies, oients, per participar a la cançó de les 10 i votar aquesta cançó dels Lax en Busto, que trobo que és una versió, perquè aquest que sona de fons és un altre personatge.
1: Doncs sí.
10: A veure. I tot el mateix, no és la mateixa cançó.
1: No.
10: Una cançó que es diu igual.
1: No. Sí que és una versió.
10: Ah, sí?

0: noche contigo.
1: Però ara tranquils que us posem la bona, eh? Ara us posem la bona i amb aquesta anirem acabant el programa d'avui.
2: Heu vist que ràpid el Sergi, eh? Que ràpid, no s'ha notat gens.
1: No, gens.
2: Bé, Anna, Sergi, Mariví, gràcies, oients, per ser-hi. Tornem de dilluns, dimarts.
1: Escolteu, dilluns no hi ha programa.
3: Exacte.
1: No serà perquè no tinguem ganes de treballar, però nosaltres tornarem dimarts, eh? Amb més qüestions aquí, els experts, ja ho sabeu.
2: Adéu.
3: Adéu.
2: El dia 13 serà ja.
1: El dia 13? Confirma que serà 13? Sí, sí. Jo no, això no ho sé del tot, eh? Però bueno, si tu creus que serà 13, serà 13. Bueno, en fi, són els teus càlculs.

tal? Bon dia, a les 10 i 2 minuts. Aquí seguim després dels experts en aquest partit ja divendres, 9 d'octubre. I avancem després de Jessi Reyes amb els Ginestar en companyia de Nil Moliner. Aquesta és Amb qui estaràs?

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
4: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
4: Tota la informació a firamediterrània.cat.
5: Escoltes i cats.

0: Una altra de les novetats d'aquesta tardor amb la Julieta Vidal, Guillem Gisbert. Avui a les 11 que es posen a la venda les entrades pel Primavera Sound, ells també hi seran, són fades.
1: Els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!
2: Un master, brazos de un mister, books de un pijo, gali un hipster, jugaban al Twister.

0: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. iCat.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

0: Hands.
1: És Niall Horan, que passarà el proper 25 d'octubre pel Palau Sant Jordi de Barcelona amb la seva música i amb cançons tan recents com aquest Slow Hands. 10 i 35 minuts, seguim compartint matí del divendres a les portes d'un cap de setmana llarg, també ara amb els Mirandú.

0: Casa Babilón, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: No me rompas la cabeza, diablito, de pensar, déjame que me divierta, pero al mito pensar...
2: Estrenem la nova música de Saxeni, Rita Pallés, Santa Salut i una pila de noms que venen trepitjant fort.
3: La resaca ataca, la cordura escapa, ansiedad y clapa...
0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
5: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
4: Recapta!
5: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre, fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
0: Escolta, ICAT.

Una d'aquelles que enganxen des de la primera escolta i no ens estranya que sigui un altre dels èxits de la temporada d'aquesta tardor. Company amb Clean Bandit, marxem cap al mar amb aquesta revisió que n'ha fet l'Alba Morena.

Benny Blanco és qui sentíem aquests darrers minuts amb aquest joven i salvaje. I anem avançant a 7 minuts ja per les 11 del matí amb música de Jove Dry. Aquesta sona abans de Messalles.

0: Un altre de les dones que formen part del cartell del Primavera Sound, l'Adela, i per davant 60 minuts més de música que anem a compartir ara amb l'Abril. Nens en crisi.
1: Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

així anem passant el matí del divendres amb el son més seductor de Thundercat, immortalitzant la veu de Mac Miller amb aquell She Knows Too Much. I aquí tenim una de les veus i un dels talents més interessants de l'escena catalana. Festa i drama. Arriba la Maria Jaume.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Escoltes, ICAT.

0: Doncs avui també ens venia de gust compartir la música d'aquesta gent. Són els Clima. Ho faig amb tu. 11 i 17.
1: Escoltes i cas.
0: I de les novetats que arriben avui divendres, destaquem la de l'Uri Santa Fe amb l'Amliqui.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Aika.
2: Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. I got one thing to say, man. Guitar, please. Woo. Bass man, are you with me? That's my drummer.

altra de les nostres reserves musicals és de Terrassa, amb la música de Guineu. I així hem arribat a dos quarts. És Masigo amb Leon Thomas.

compartint una de les noves cançons dels de Granollers, el Sabana. I ara anem a passar una bona estona al costat també d'una de les noves col·laboracions, aquesta amb Triquell i l'Hivern Nadal. Em sap tan greu.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Escoltes, ICAT.

tornaré a pensar. Això són massa rappers per un sol cabron. Això són massa fans per tan poc flow. Això són motherfuckers volent ser que no són. Els gangsters de veritat escolten Antonia Font. Els gangsters de veritat diguen on són, no els veig. Yeah, yeah, no em veu les intencions, vas cobert de swag. Masses mentides sobre mi, faig el fact check, fact check. Vull una casa en la muntanya i molts fact checks, fact checks. Calles perquè si obro la boca us falto el respecte. T'agrada quan t'escric el prospecte. T'encanta quan em fumo un pit invoquillament, t'espres.

tsunami musical de bon rotllo que arriba en mans de Bojoli, Roddy, Lee i una altra de les novetats que arriben avui, nou treball de Dominic Fike, Small Town.

0: Taxi.
1: Bon dia, són les 12.
2: Picat al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
1: Barcelona es converteix durant tot el cap de setmana en la capital europea dels videojocs.
3: Avui arrenca la fira de videojocs Saga Barcelona Game Fest, l'antic Saló Saga, que vol impulsar encara més el sector a Catalunya i impulsar-lo a nivell internacional.
1: També convertir-se en un espai vertebrador de la indústria que permeti connectar el públic amb els estudis i els editors i també crear un ecosistema que reflecteixi les diferents maneres de viure els videojocs a Catalunya i en català. En parla l'ICAT al dia, Tina Font, portaveu del Saga Barcelona Game Fest.
4: Serà la gran fira del videojoc de Barcelona i també una festa a tota la part sud d'Europa del videojoc. És, a més, un espai per a famílies, també per a jugadors experts, i alhora pot esdevenir, també perquè no, un punt importantíssim de trobada professional. I, a més, on el català hi tindrà un paper central.
3: Tot això serà en un nou espai a la Fira Montjuïc, on hi trobareu més de 500 punts de videojocs, també 150 màquines arcade i la possibilitat de provar videojocs d'estudis independents abans que ningú, i moltes activitats més.
4: Col·loquem al centre figures internacionals com Miki Agashino o Manami Matsumae, però paral·lelament in situ comptarem amb grans partits d'exhibició, zones LAN, torneig oberts al públic, zona de realitat virtual, simuladors, zona fighting, l'espai oficial de Nintendo.
1: Durant el Saga Barcelona Game Fest també tindrem un aniversari radiofònic. Se celebren 25 anys del Generació Digital.
3: I us celebraran amb una xerrada demà a les 12 del migdia amb Albert Murillo i Elisabet Sánchez, membres de l'equip actual de Generació Digital, on repassaran anècdotes i històries del programa. Ho ha explicat el mateix Albert Murillo als experts.
5: Som un programa de ràdio que parla de videojocs i sempre ho hem estat. I intentarem explicar a la gent que ens acompanyi les anècdotes d'aquests 25 anys i com és possible que un programa humil continua en antena tot aquest temps parlant d'una de les coses que més ens apassiona, que és parlar de l'experiència de quan juguem un videojoc, poder-la traspassar als nostres oients a través de la ràdio.
1: I parlem ara de literatura. La poeta canadenca Anne Carson és la guanyadora del Premi Nobel de Literatura.
3: Anne Carson és considerada la poeta viva més important de la literatura anglosaxona. També és assagista, traductora i professora universitària.
1: La seva obra més destacada és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, en què trasllada l'actualitat al mite d'Hèrcules i Gerió.
3: La seva traductora en català és Núria Busquet. En declaracions a Catalunya Ràdio, reconeix la valentia del jurat per atorgar-li el Nobel a Anne Carson.
6: Barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més és una persona que domina molt la cultura clàssica.
7: Jo penso que també és valent per part del comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual, que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
1: I l'agenda de concerts del cap de setmana ve marcada per dos comiats. D'un ja n'hem parlat aquesta setmana, el Doques Grasses. Recordeu, demà podreu seguir aquest comiat a partir de les 8 del vespre a l'antena dedicat amb en Fran Lluís Giró i l'Aina Ostrell.
3: I l'altre comiat és el del grup valencià La Gossa Sorda. Que diguen el que vulguen, que els de Pego tanquen diumenge el seu poble natal, la gira de celebració dels 30 anys del grup, amb l'últim Aquelarre.
1: El periodista musical valencià Josep Vicent Frechina, autor del llibre Saó i Polseguera, ens explica a l'ICAT al dia què ha significat el retorn puntual de la Gossa Sorda.
8: Crec que ha sigut una injecció d'autoestima per a tots, per a ells i per al públic. Han sonat millor que mai, han tingut els concerts més multitudinaris de la seva trajectòria i han pogut comprovar que el seu llegat continua viu i palpitant malgrat els 10 anys d'absència els escenaris. Molt entenc que ha sigut un retorn puntual i ara se n'entornen als seus caus fins qui sap quan.
1: En aquest últim Aquelarre estaran acompanyats d'artistes valencians com Abril, Romàntic Dimoni, el projecte de Carles Caselles de Smoking Souls, també Quinto, que és l'alter ego de l'artista de Pego, Josep Quinto.
3: Alguns d'aquests noms, precisament, són els que Frechina creu que ara agafaran el relleu al País Valencià.
8: Són els projectes en solitari o amb altres formacions dels protagonistes del primer boom. Xavi Sarrià, Verd de la Tona, Malifeta, Romàntic Dimoni i també, evidentment, els grups que romanen d'aquella primera eclosió com Auxili o El Diluvi. Sí que
0: s'està covant una escena pop femenina amb molt de talent i un seguiment de públic cada dia més gran, on hi ha, per exemple, Sandra Montfort, la Maria, Abril, Naina, Esther, Àgueda Segrelles, la Chica, Paula Montalbán, Ana Mira, Mixina...
1: Això serà diumenge al País Valencià. A Catalunya avui trobareu Svetlana, la festa major de Caldes de Montbui, i diumenge els Catarres.
3: Uns Catarres que aquest vespre també seran a la festa de tardor de Sant Feliu de Llobregat i demà a la de Santa Maria de Palautordera.
1: Per cert, que a la festa de tardor de Sant Feliu de Llobregat avui també trobareu Ginestar.
3: Fora de festes majors, els concerts dels 150 anys d'Estrella d'Am porten avui a Los Submarino de Reus, Quimi Portet, i dissabte al Nòrdic Cerdanya, Alfred Garcia.
1: I demà a Mas Llorenç, dins del Perifèria Cultural, en aquest cas hi trobareu Judit Nederman i el trio Fortuny i també Joan Jubosc.
3: I al Cursal de Manresa avui hi trobareu Llac Gener 76, l'espectacle del Bernassans que commemora els 50 anys del concert que va fer al Palau dels Esports de Barcelona.
1: I acabem a Barcelona. Aquest vespre trobareu a la Sala Apolo la madrilenya Maria Escarmiento i a la Sala Paral·lel 62 l'artista cubà Sima Fang.
3: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges celebra els 50 anys de Carrie, la pel·lícula de culte dirigida per Brian De Palma a partir de la primera novel·la del mestre del terror Stephen King. El pòster del festival és una referència clara a aquesta obra i la cinta es projectarà restaurada en 4K la setmana que ve.
1: I en el context d'aquesta celebració, avui s'exhibirà el primer capítol de la nova versió de Carrie en format sèrie. La codirectora del Series Selector, Sílvia Comet, ens en fa 5 cèntims.
9: Please say hello to Carrie White.
10: I used to dream about this, having friends.
11: Segurament tot fan del terror contemporani té guardat en un racó del cervell aquella imatge de l'actriu Sissy Spacek banyada en sang el dia del ball de la graduació. D'adaptacions de Carrie se n'han fet unes quantes, però la inigualable és la de Brian De Palma. Per qui no sàpiga de què va, se centra en una adolescent tímida i marginada que és objecte de burles a l'institut i a sobre té un entorn familiar asfixiant amb una mare fanàtica religiosa que abusa d'ella psicològicament. Moments relacionats amb aquests traumes la porten a descobrir que té un poder que es fa més fort amb emocions intenses. La novel·la es va publicar el 1974 i la pel·lícula es va estrenar el 76. Des d'aleshores ha plogut molt i les formes d'assetjament escolar no tenen res a veure. I és clar, la nova Carrie està actualitzada als temps que corren, amb el bullying, el ciberassetjament salvatge i els tirotejos.
12: Help me!
13: Can't suspend the entire gym class.
14: Those girls were out of control.
11: I aquesta, més que solvent adaptació a la pantalla petita, és mèrit d'un dels grans del cinema i les sèries de terror actual, Mike Flanagan, i el mateix Stephen King n'és productor executiu. La sèrie expandeix l'univers de Carrie amb un relat propi, explora el costat més fosc de l'adolescència, però respecta els moments àlgids de l'obra original. A més, s'hi pot veure un homenatge a la pel·lícula del 76 i, si us hi fixeu bé, hi trobareu fins i tot una picada d'ullet a la seva pròxima producció, L'Exorcista. En el marc del Serial Sitges, aquest vespre es projectarà el primer capítol de la sèrie amb la presència de les actrius protagonistes, entre elles Summer H. Howell, que és qui es posa la pell de la Carrie. La mala notícia és que totes les entrades estan exaurides. Pels que no heu llegit la novel·la, l'editorial Malesherbes l'edita en català, i pels que no la pugueu veure a Sitges, la nova sèrie de Carrie, que té 8 capítols, ja la teniu completa a Prime Video.
1: Gràcies, Sílvia.
3: I si voleu més recomanacions de sèries, cada dijous a les 10 del vespre al Sèrie Selector, aquí a ICAT, o quan vulgueu, en videopodcast i podcast.
1: I per cert, que als cinemes avui s'estrena El Precio de la Red, la seqüela de La Xarxa Social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook, i també trobareu la segona part d'Escape Room amb Joel Joan.
3: I acabem l'ICAT al dia amb nova música.
15: Ens hem fet un màster en sentir.
3: La manresana Sara Roy publica avui el seu tercer disc, Per si el món s'acaba, on trobareu, entre d'altres, aquest Entre tanta merda. Ella mateixa ens el presenta.
16: És un disc que neix de la idea de que el món se'ns pot acabar en qualsevol moment, no de manera literal, sinó d'aquells petits finals que vivim quan perdem algú que estimem, quan una relació no pot ser, quan deixem de reconèixer-nos en el que estem fent. És un disc que parla d'aquests finals, però sobretot del que queda després. Les persones, els records, els llocs, les cançons, cançons i tot allò que vivim i que ens fa ser qui som. En aquest disc torno a les meves arrels de cantautora i del folk.
1: Amb la Sara Roy posem el punt final a l'ICAT el dia d'avui. A les vies de so, Fran López.
3: A la redacció, Sílvia Comet i Servidors. I a la producció, Omar Barón.
1: Nosaltres hi tornem dimarts a la mateixa hora.
3: Que passeu un bon cap de setmana llarg.
12: Escoltes ICAT.

I seguim posant més música en aquest matí del divendres 9 d'octubre amb Amulet al costat de Xisc in Paradise. I en dos minuts arribem a un quart d'una. Tenim per aquí a Jorge Smith.

0: Energia i Cat els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
1: de la teva vida.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
7: Escoltes ICAT.
8: Man has no control, even over his own will.

Una baixada de temperatures que celebrem també amb la calidesa de Matu amb maig. En 4 minuts arribem a 2:15 amb l'Arnau Bellver.

0: with you. I'm in the car with you. I'm having fun with you. I'm having fun with you. Hey.
1: Will this silly boy ever see good life again? He got like vibe with the homies that's living up in his head.
2: És el talent indiscutible de Q Marcen, que no hi podia faltar aquest divendres 9 d'octubre, tot esperant el cap de setmana amb una altra de les cançons que més ens ha fet ballar els últims mesos.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau vent salvatge, el debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

talent de casa i avançament del seu primer treball era la Jules, i com diu ella, una més, ara amb Madir. Aquesta és la Balacera Santana.

música feta a Ponent. Aquí teníem a Neptú volant en solitari. Arribarem a l'hora en punt amb una de les més vibrants dels Almost Monday.

Les bones sensacions i els bons records dels dies feliços de l'estiu amb la música de Soc un Bohemio i aquest nou bloc musical del divendres que segueix endavant iCat amb la nova promesa de l'escena australiana Logic 1000. Som-hi, benvinguts.

0: Bé, viu un dels nous èxits de Karol G, envoltada també de les estrelles Jude Line i Rusovsky. Més sol llatí, més sol tropical i cubà, i cap amb la senyorita Camila Cabello, recuperant dels seus himnes més caribenys el Don't Go Yet.
1: Oh, my love, yeah, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
0: A ICAT.
3: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
4: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
5: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
6: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
5: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
6: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
5: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
4: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
6: El concert
7: de la teva vida.

0: Doncs poc sabia ella que aquest tema donaria nom anys després a una de les xarxes socials amb més seguidors del moment. Aquí estàvem, revivant Desicat, el fenomen Queixa amb el celebrat TikTok.
1: Escolta, Zicat.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, pista de ball catalana i una hora d'electrònica top feta a casa. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

Somebody to Everybody. Així sona el primer tastet del que està per venir de la Paula, Paula Jornet, marcant aquest el ritme dels pròxims minuts, els nous talents del pop britànic, Dear Alice, Home With You.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
5: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
6: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

0: Les llums i ombres que té la fama amb la TikToker convertida en estrella del pop Alison Rae, del seu tret Famous Again. Rematem aquesta hora amb Alba Morena i la revisió que ha fet del mar de Manel.
1: ICAT, la ràdio inquieta.

cançons, amb ganes de deixar enrere la setmana, el ritme eufòric que fa divendres des Later amb el Brand New Channels. I vinga, últim esforç de la setmana, compartint ara els afrobeats en mans de Kelly Isaiah.

IDK, o el que és el mateix, I Don't Know. Així és com sona el nou univers sonor de l'artista absolutament 360, Sofia Coll. L'exclusiva ara, Unió de Talents, Lady Gaga i Dolce.

0: Aquest diumenge el tindrem en concert al Nòrdic de Cerdanya. Alfred García, altre cop contagiant-nos amb el ritme de les seves cançons.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I ben motivats, seguim a ICAT, compartint ara l'electrònica estimulant del duet de Barcelona, Balma.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Déu-n'hi-do, quin ritmasso. Medusa des d'Itàlia, posant-nos ja en moda cap de setmana, activant el weekend que tenim gairebé a tocar i tornant ara a casa per sentir la nova creació de Venus. It's so hard to be so funny.

Les Kids Eye propulsant de nou la seva imparable carrera amb aquesta cançó escrita per Ed Sheeran, La salvatge Animal, donant entrada ara a la bona química musical que porta sempre les seves cançons. Post Malone, això és Chemical. Chemical.

0: Casa Babilón, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: No me rompas la cabeza, diablito, de pensar, déjame que me divierta, pero a mí te pensaba...
2: Estrenem la nova música de Saxeni, Rita Pallés, Santa Salut i una pila de noms que venen trepitjant fort.
3: La resaca ataca, la cordura escapa, ansiedad y clapas...
0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
5: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
6: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
5: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
6: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
5: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT.
7: La meva mentida.
4: ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
6: El concert
8: de la teva vida.

Així hem arribat a 343 amb els amics d'Ampel avui al Comboi, fent bandera de nou de la seva celebrada fórmula pop-rockera. I sense parar ni moment, la diversió ara t'espera amb Guineta.

0: look, I've been doing all right. Tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. I can't go wrong, tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. I can't go wrong, tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. I can't go wrong, tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right.
1: Obrim des de Gat, gairebé la porta del cap de setmana amb el ritme de Van, el DJ que vola el per si mateix després de col·laborar amb Calvin Harris del seu motivador I Will Find You, a l'atac directe que fan al·lèrgiques al pol·len a la indústria musical i als mitjans de comunicació a través d'aquesta PPP.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa, i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vols també que sembleu més joves del que
4: sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh? Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Veniu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
12: Hi ha moltes boy bands,
13: però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
14: Han venit a sortir el discurrito.
15: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castell.
1: És divendres, com estàs? Bueno, vull ser molt bé, veure un altre cop. Molt bé.
3: Així estic, escalfant la veu per aquesta tarda.
1: Per què? On vas?
3: A Oques Grasses. I tu?
1: A Oques Grasses. Però no anem junts, eh?
3: No, una adelanta i l'altra detra.
1: Ah, sí, és veritat.
3: Home, jo estic a la B.
1: És veritat, jo estic a la A.
3: Et veuré el cul i faré...
1: Que maco, que preciós. Per tant, estàs bé?
3: Estic molt nerviós. Tu estàs tranquil·la?
1: No, estic atacada viva.
3: Tot i haver-ho vist ja tres cops,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, me la suda. Bé. Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, divendres 9 d'octubre, sabem que...
1: Toca posar música!
3: Ja ho sabeu, igual que la temporada passada, cada divendres ens posem en el paper de PDs, de punxadiscos, per portar-vos la millor música en les següents dues hores.
1: Com era? Com ho vas dir?
3: PT.
1: Un cop? Ah, PT. Que era?
3: Estiva.
1: A
3: Gona. Però bé, ja sabeu que acabem bé la setmana posant una mica de musiqueta.
1: Sí, ens ho mereixem. Segrestem aquest petit estudi dedicat en el que estem, tanquem la porta amb clau, tot i que no es pot, nosaltres ara hem posat un pany i sí que podem. Sí. I muntem la nostra pròpia festa amb les cançons que més ens agraden, però també les que ens demaneu vosaltres.
3: M'encanta, el millor pla de cap de setmana.
1: Que comenci el post de taló.
3: Som-hi, què punxarem avui, Kim Gallen?
1: Doncs, família, aquesta setmana ha estat probablement la pitjor i millor setmana de la meva vida a l'hora. Una cosa molt estranya, la veritat, perquè hi ha hagut els estadis d'Oques Grasses i encara queda l'últim, demà. Heavy metal, estic fatal, no vull ni saber-ho, no vull ni pensar-ho. Tant de bo la meva vida tornés dimecres, quan encara no n'havia viscut cap, la veritat.
3: Era verge d'estadis.
1: Era verge, sí. Ara no ho soc i estic molt infeliç, la veritat.
3: No passa res, amore. Jo t'acompanyo en el sentiment i demà pensaré mi todo.
1: Mi todo i ja està, no? Precisament per això aquesta setmana us hem demanat cançons de grups o artistes que no voleu que deixin mai de fer música. A veure si així algú us fa cas, perquè clar, aparentment ara tothom ho deixa. Oques, la fúmiga,
3: Saxeni,
1: totes, onda.
3: Però bé, abans de començar a llegir els missatges que ens heu fet arribar al 667-07-61-16... Repassem una mica els millors moments de la setmana aquí al Love. Dilluns vam estar a punt d'haver de cancel·lar el programa o fer-lo des d'una barqueta perquè Barcelona es va convertir en un riu per culpa de la pluja. Tot i així, no hay mal que por bien no venga.
1: No hay mal que por bien no venga.
3: Com diuen les espanyoles. I al final ens va quedar un programa perquè vam tenir una visita molt especial i inesperada del mateix...
1: Mismíssim.
3: Això, mismíssim. Tomàs Molina, precisament... Va venir a parlar-nos de les pluges, del temps estrany que fa últimament, i a fer una mica d'home del temps, que al final és la seva professió.
1: Sí, la seva feina.
3: Tomàs, un petonarro, i et tornem a dedicar a Fora plou dels tiets que et van cantar, que segur que, bueno, encara hi penses.
1: Perquè fora plou!
3: Se m'ha mullat la roba. Sí, no? M'ho acabava d'inventar, però crec que diu això.
1: A més, jo em vaig posar mística i experimentar, evidentment, tot fruit de la desesperació, i vaig fer uns quants rituals per aturar les pluges i que es poguessin fer els concerts d'Oques Grasses. Pel que sigui, la cosa no va acabar de funcionar i el concert de dilluns es va posposar. Però bé, va quedar una secció per emmarcar això, no ens ho pot treure ningú.
3: A veure si han funcionat, jo te'ls copiaré per anar-los fent quan vegi que ha de ploure una micona.
1: Que
3: no va malament.
1: I que deixi de ploure. Bé, per això em prenc i ens prenem el luxe d'escollir la cançó d'Oques del programa d'avui, que serà Toca. Així que ara que ningú ens escarigui demanant Oques, perquè ja ho he fet jo,
3: Seri.
1: I no me'n deixen posar més, la veritat.
3: Home, és que ICAT està saturat tant Toca, Grasses, aquest cap de setmana.
1: És veritat, ens ho mereixem.
3: També va visitar-nos en Cintet, que ell és fantàstic, i òbviament ens va parlar de cuina, de com és cuinar per grans esdeveniments. El vam posar a prova fent-lo escollir un menú fet a mida per a diversos famosos. La veritat és que es va ser tot fantàstic. A ell li dediquem Connexions Psíquica de l'Aitana, que li va cuinar pel seu aniversari, i crec que ja podem començar el primer bloc musical, no?
1: Som-hi!
2: Això és el Loft.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Garen.
1: Hola, hola, hola, hola. Com tens veu tu encara?
2: Perquè tinc un remei casolà.
1: Ah, molt, bo, molt ben fet, escolta.
2: Sí, es diu... comença per G.
1: Ah, pensava que seria un secret.
2: No, comença per G i acaba per O amb accent tancat.
1: Eh?
2: O també conegut com a gravació.
1: Ah, vale. Anava pensant jo, glucaminosa,
2: No, no, no és tan raro, no sé, no sé, jo d'això no en sé.
1: Escolta, som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I com cada divendres estem fent un recull de les millors cançons de la setmana en aquest especial que anomenem Postdata Loft. I no vull dir gaires vegades en veu alta perquè la Gala se'm deprimeix, però aquesta setmana s'estan fent els últims concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic i per això us estem demanant cançons de grups o artistes que no voleu que deixin mai de fer música. Serà una mica com una carta als Reis, però d'aquests regals que tu demanes i no te'ls porten mai més, perquè totes pensem que es farà realitat i al final no, jo encara espero la heladera Famoplay. Imagina't.
2: Ah, jo també. Uau, la heladera Famoplay, que ara és la de Ninja, la que jo vull. Saps, l'has vist,
1: vale.
2: La de Ninja?
1: No, no l'he vista, però ha evolucionat, veig. Perfecte.
2: Sí, clar, bueno, doncs l'has de mirar, crec que t'obsessionarà, però bé, en qualsevol cas, abans de llegir els missatges que ens heu enviat al 667-07-6116, seguim fent un repàs d'alguns dels millors moments aquesta setmana al Love, que, bueno, com sempre, hem fet coses molt interessants.
1: Són perfectes, tia.
2: Sí, com que a part de les pluges i els concerts també ha estat una setmana molt moguda a nivell d'actualitat, com ara les eleccions, les manifestacions, bla, bla, bla, vam haver de portar la nostra periodista perfecta, fantàstica, perquè ens posés una mica lloc, la Laura Tapioles. Ella és perfecta.
1: Ella ens ho explica tot.
2: Ella ens ho explica tot molt bé i, a més, funciona molt per si no entens un tema, acabar-lo de comprendre, bueno, no sé si en profunditat, però millor, segur.
1: Segur.
2: Ja sabeu que si teniu algun dubte sobre l'actualitat, podeu recuperar a la secció de dimarts. A ella li dediquem barres guarres de la Muixca perquè ens la vam veure passar des de redacció i vam dir, mira-la.
1: Una guarrilla.
2: Mira-la, mira-la.
1: A més, també vam viure un moment històric en aquest programa, perquè va passar pel sofà del piset compartit de Catalunya la major influencer de l'estat espanyol, la Clara, més coneguda com la Clers. Portava molt temps esperant aquesta visita. Nosaltres l'estimem des del minut 1 que la vam veure. I la portem perseguint també des del minut 1 que la vam veure.
2: Sí.
1: Ha costat, però s'ha aconseguit.
2: S'ha aconseguit, perquè això és el que passa quan persegueixes els teus somnis.
1: Bueno, vam parlar dels seus hobbies, del seu contingut, una mica de la vida en general. Ja m'hauria quedat un programa sencer parlant amb ella,
2: sí,
1: però per temps no vam poder, però sempre es pot recuperar una i una altra vegada per semblar que la cosa és més llarga. Des d'aquí, Clers, ets la millor. Torna quan vulguis i et dediquem bombolles d'al·lèrgiques al pol·len i Maria Jaume, que sabem que t'encanta i és una cosa que ens recordem de tant en tant per sorprendre'ns.
2: Sorprendre molt. És veritat que ho hem anat parlant, això, eh?
1: Sí que és veritat.
2: En fi, i dimecres es va esdevenir família. A mig programa vaig deixar l'Alberto solet a l'estudi i vaig fer d'enviada especial a la cua de l'Estadi Olímpic. Un madness sense precedents en aquest programa, la veritat, ni quan ve en Pau Leiva passen coses així. Vam explicar los ambientats que hi havia, vam parlar amb gent de la cua, jo personalment vaig estar en dues hores de pell de gallina perquè, bueno, no sé... Saps que a mi m'afecta molt aquestes coses, sí.
1: Tota l'estona tens pell de gallina.
2: Tio, sí. Creus que li ha de dir la psicòloga?
1: Sí. Jo crec que a partir d'ara...
2: Segur que hi ha una part mental en això.
1: La teva pell de gallina és la teva pell llisa.
2: És que sí que és així.
1: Anem al revés.
2: Per?
1: O sigui, dic, vas al revés.
2: Ah,
1: en plan,
2: vaig
1: com...
2: al revés. Sí. Pensava que tu eres una dinoi de no, gent no. Que només va amb pell de gallina.
1: Que fort.
2: Sí, no sé per què em passa. Ara no en tinc.
1: Però és que si et pot... Mira...
2: No, això... Sí, sí.
1: Però se't posa molt.
2: Que sí, vale!
1: Però sí, ara se't posarà. Si
2: no, sí, para! Que me lo paso muy mal, vale?
1: La paso no rico.
2: Tio, la paso no rico. És que m'acaba fent mal la pell, no és broma.
1: Home, normal.
2: De lo dura que està.
1: Es que es un pollo.
2: La pego y la siento de una literal.
1: Es normal, loca. Si passo pel teu costat i rasques, però no fas pèls de les escarpes que tens, mare de Déu.
2: No, perquè els meus pèls són supersuaus, de princeseta.
1: Escolta, quina intensitat de setmana, la veritat.
2: Ai, sí.
1: Aprofito per reposar la veu durant aquest bloc musical i seguim amb això. Tot
2: I
1: això.
2: Què posem? A veure, va.
1: Sí, perquè ara m'he liat. Vaig amb una mica de ressaca, jo.
2: Ja, és que avui serà un gran dia.
1: Avui sempre, va. Posem una mica de xoque de batllar, que així em recorda a la nit d'ahir, que va ser estupenda.

ponga barrera.

0: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: No dissimulis, no, que t'he escoltat que has dit abans d'apagar el micro. A la nit d'ahir, que va ser estupenda... Què, parlarem?
2: Estic recreant. És broma.
1: Tornem a ser nosaltres, l'Alberto Gadel.
2: I la Maite Figueroa.
1: No. No.
2: I la Gala Castelltort.
1: Estem animant aquesta tarda de divendres amb els millors hits de la setmana en aquest següent bloc, però sou vosaltres les punxadiscos de Catalunya.
2: Aquesta setmana us hem demanat que ens enviéssiu cançons de grups o artistes que no voleu que deixin mai de fer música, perquè si viviu sota una pedra i encara no ho sabeu, aquesta setmana són els últims concerts d'Oques Grasses. Per culpa d'aquest esdeveniment ja tenim el WhatsApp ple de missatges, però repetim el nostre número per si de cas no he tingut temps d'apuntar-lo les 354 vegades que l'hem dit. 667-07-6116.
1: Vale, et puc explicar què he fet sense voler?
2: Espera, 667-07-6116, digue'm.
1: He saludat una tia que no conec de res pel carrer i clar, m'ha mirat molt malament.
2: Pues que avorrida.
1: Ah, és veritat.
2: Ella no
1: em sentia jo culpable. No, ella estava amargada, clarament. Vols que llegeixi el primer missatge?
2: La culpa és teva. Som-hi.
1: Sí. Puc llegir el missatge? És d'en Marc. Com et cauen a tu els Marcs?
2: Molt bé, el meu pare es diu Marc.
1: És veritat. Bueno, doncs té 23 anys, no és el teu pare.
2: I a tu, i a tu?
1: A mi? A mi, malament, el meu pare es diu Marc.
2: És veritat, això ho hem començat alguna vegada.
1: Sí.
2: Uala.
1: Bueno, és que tots els pares de la gent de la nostra generació es diuen Marc.
2: Sí, que era el nom viral, és veritat.
1: És com el Pau d'ara una mica, eh? O el Pol.
2: Sí.
1: Pol, Pau, Arnau, també és molt viral.
2: Que van fer, havien de fer la macroquedada de Paus, que al final la van haver de cancel·lar.
1: Per què?
2: Perquè crec que no van tenir el permís a temps, o no ho sé exactament, però com que van haver de, per logística, van haver de...
1: Que pringats.
2: Ajornar-ho. Però tot i així, jo vull anar-hi, m'agradaria anar amb el micro.
1: Però tu no et dius Pau.
2: Marc.
1: Ah, no et dius Marc.
2: Ja, no hi puc anar, si no. Tia, amb el xaleco de premsa.
1: Ah, vale, com sí, si necessites una manifestació sí. O a la guerra, vale. Diu en Marc, hola Loft, em posaria supertrist si ho deixessin els de la Lulevan, perquè em tenen obsessionat. Em podeu posar millor mell, si us plau?
2: Clar que sí, l'únic que ho deixarà algun dia, segur.
1: Què diu la Jana? Pots no maltractar-la així, en aquest pobre noi.
2: Creieu que algun dia la Dulip es oblidarà definitivament de què és cantant i farà vacances 12 mesos l'any? Em podria morir si deixa de fer música. Poseu Houdini, please.
1: Però si ella fa una cançó cada desena d'anys, no?
2: Per això ja estem acostumades. Per mi cada cop que surt la Dua és un artista emergent. T'ho prometo, tia, perquè sí. És que tarda tant a treure un àlbum.
1: És veritat.
2: Però les seves cançons llavors mai passen de moda. Ella està avançada als seus temps.
1: I tenim en Carlos. De 25 anys, que diu: hola, perfectes, vaig una mica tard, però ho demano igualment per veure si així tornen. Jo quasi em moro quan Oques Grasses va dir...
2: No, és això.
1: Quan Manel va dir que deixaven de fer música perquè eren el meu grup prefe. Poseu ping-pong.
2: No, posa això.
1: Porfa.
2: No.
1: Deixa-ho tu, Nina.
2: Molt bé. Per una vegada que poden escollir els oients.
1: Vale, vinga, tia.

0: Això és el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Hola, pollets salvatges.
2: No, pollets salvatges.
1: Jo què sé.
2: Vale. Hola, pollets salvatges.
1: Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I això és el Love. Us recordem que estem llegint els vostres missatges dient-nos les cançons dels grups o de les duets o dels trios, el que sigui, que no voleu que deixin mai de fer música. També pot ser Tits en solitari. No sé per què he exclòs a... tota aquesta gent sola i trista. 667-07-61-16 667-07-61-16 per enviar-nos un WhatsApp.
2: Sí. Però ara no sé si us farem cas.
1: Per què?
2: Perquè com que ningú em posarà el cas gràcies, no vull ni saber-ho.
1: Perquè ho has prohibit tu al principi del programa.
2: Ja, és veritat. Lofties, la Paula diu, de Girona. Lofties, jo espero que no ho deixi mai ginestar, que ja se sap que a vegades entre germans les correlacions poden ser complicades. Em poseu deixar-se anar de la mà. A mi m'encanta deixar-se anar de la mà, és molt maca per quan et trenquen el cor.
1: Sí que és veritat que és maca per quan et trenquen el cor. Mira, fa poc vaig trobar-me els de ginestar i no pateixis perquè em vaig sentir, perquè no estava a la conversa, jo vaig posar l'orella, que entraven a l'estudi el
2: ah,
1: dia
2: sí?
1: següent. Per tant, attention.
2: Attention, please.
1: Attention. Següent, la Mireia. Bona tarda, guapos. Em vaig emocionar quan vaig descobrir que Renaldo i Clara realment no són dos, sinó que només és la Clara. Que bé, així no es poden separar. Podeu posar per fer-te una idea? Sí, te la podem posar, però t'ha passat exactament el mateix que a mi, que és igual que es separin. Tu, com a persona sola, també pots decidir deixar de fer música, guapa?
2: La Clara...
1: Apago micro i marxa.
2: És veritat, i no li ha de consultar ningú més.
1: En Renaldo és la seva amiga imaginària.
2: És veritat. I en Marc de Tarragona diu... Hola, estic obsessionat amb el nou disc de la Sofia Coll. La puto amo, espero que no deixi mai la música. Poseu Qui tria els somnis, que segur que us encanta.
1: És maca, eh? Em va convidar a la listening party, va estar guai.
2: Et va agradar?
1: Sí, va ser una listening party...
2: dinàmica.
1: Molt dinàmica.
2: Sí, bé.
1: Mira, posem la cançó, a veure si t'agrada.

0: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Aicat.
1: Hello, hello, hello, hello.
2: Hola.
1: Som...
2: la Maite...
1: i la Figueroa.
3: Epa! La Maite i la Figueroa! Pupo, pupo, pupo, pupo, pupo, pupo, pupo, pupo.
1: Vols que seguim llegint els missatges que ens ha fet arribar la gent? El nostre número de telèfon, que és el 67076116, 67076116, quasi torno a dir el meu número de telèfon.
2: Sí, m'assembla molt bé que llegir els missatgets que ens han deixat el 667.
1: Diuen. Hola, Lofty, sóc l'Alberto Gadel i vull que poseu Bikini Rojo de la Julieta. Espero que mai deixi de fer música. És broma, Alberto, te amo.
2: Ah.
1: Ens ho diu la Laura de Tremp.
2: Sóc bona, fingint que no sóc jo.
1: Sí, ho fas molt bé.
2: Gràcies. Tremp. És que crec que és l'únic poble que em connecta a Catalunya.
1: Per què? Perquè vas trempat?
2: No.
1: Ah, no sé.
2: Perquè
1: és que la taula està molt alta avui.
3: Què ladra, va? Què ladra, va?
2: Quina vergonya. Va, llegim el següent, que ara em fa vergonya. Gala i Alberto, massa tard, però igualment ho demano a veure si decideixen no separar-se al final. Vull que poseu alguna cosa de Sexeni. Els trobaré molt a faltar.
1: És de Lleida, clar.
2: Clar, potser el Sexeni 1 o el Sexeni 2 anàvem ella a la primària.
1: Clar, segurament.
2: O a la guarderia. Llar d'infants, perdó.
1: Això, molt bé. I la Laia de Vic diu... Hola, guapos, crec que la Maia mai hauria de deixar de fer música. Ell és un servei públic per tots nosaltres. Si cal, li paguem un sou públic des del govern. Posar-ne alguna de seva. A veure, no sé si podem decidir posar-li un sou públic des del govern. Jo ho trobo bé.
2: Jo també ho trobo bé si és per la Maia. Per qualsevol altre no,
1: no
2: pot parlar
1: per
2: Maia.
1: La Maia sí.
2: Ella és absolutament tot.
1: Ella ens salvaria.
2: Ella ens salvaria. Tot i que crec que ella mai deixarà de fer música perquè no podria treballar d'una altra cosa. Ho odiaria.
1: Sí, ho odiaria. Ella que es dediqui el que es dedica.
2: Claro.
1: És la millor.
2: Vinga, va, som-hi. Posem tot això i seguim.

0: Estàs sentint el Loft.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el teu

0: quieres llorar.
1: Amb Alberto Garel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
2: Vea pa que aprendas.
3: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
4: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
5: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
7: Bon dia, matiners.
8: Hola, molt bon dia.
3: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
9: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
10: Ja estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
11: Mira, esmorzant una mica.
12: Bé, aquí a la porta de la feina.
13: Treballant ja des de les 4 del matí.
3: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
14: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
15: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
16: Som pura cafeïna.
15: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
17: No me rompas la cabeza, diablito, de pensar, déjame que me divierta, pero olvido pensar...
18: Estrenem la nova música de Saxeni, Rita Pallés, Santa Salut i una pila de noms que venen trepitjant fort.
19: La resaca ataca, la cordura escapa, ansietat i clapas...
15: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
1: Si sents això, és que vius al Loft. Amb Alberto Garel i Gala Castelltor.
20: Hola, hola, hola. Això és el Loft. Som a ICAT, som la Gala Castelltort. I un gat. Perfecte. A veure, jo us tradueixo, digues, torna a veure. Diu que ens heu enviat molts missatges. A quin número? Al 667-07-61-16, 667-07-61-16.
21: Ai, mira que mono aquest senyor. Avui tenim la finestra oberta, perquè ens han alliberat de la càrcel del carton pluma.
20: Sí que és veritat que avui tenim la finestra
21: Estic
20: oberta.
21: Molt distreta mirant qui passa pel carrer, m'està agradant molt. Un senyor ha perdut un tiquet, un altre que va empanat.
20: Un que fuma.
21: Aquest és el que ha perdut el tiquet, també.
20: Ah, vale. Escolta,
21: què?
20: Potser una d'aquestes persones que està passant per aquí per la finestra és una persona d'aquestes que ha escrit el programa.
21: Segurament, potser és l'Arnau.
20: A veure, què diu l'Arnau?
21: Diu, hello! És que ha posat moltes os. Amores, jo reso cada dia perquè Svetlana no ho deixi mai, perquè són mi puto todo. Para de posar os, tio, li van gratis al teclat.
20: Sí que és veritat.
21: Necessito que...
20: Digues. Escriu amb ordinador i se li queda pillada la tecla.
21: Ah, potser sí. Pues que renti el teclat, és important també.
20: Guarrilla.
21: Guarrilla. Necessito que poseu coses de nois.
20: Hola, m'encanta aquesta cançó.
21: Com és?
20: Són coses de nois. Coses de nois.
21: T'has follat una mica la taula.
20: Perquè la vibra és de guarra.
21: Vale.
20: Escolta, següent, vinga. El Roger, que és de Blanes, diu... Sé que sou Olivia Rodríguez, així que, sisplau, poseu-ne alguna seva. Teniu entrades? Espero que ella no pari mai de fer música.
21: No i no.
20: M'agrada molt l'Olivia. Fa concert a Barcelona? No ho sabia pas. Doncs
21: I
20: no
21: aniràs?
20: Tinc entrada. Doncs si podem aconseguir una entrada, podríem anar-hi, perquè a mi aquest nou àlbum m'ha fascinat, eh? Però viva m'ha fascinat. T'ho juro.
21: Sempre veure... et sorprèn molt el que escoltes a la teva intimitat.
20: En sèrio?
21: Sí, perquè a vegades escoltes la Taylor Swift.
20: Una cosa, prou ja, perquè lo de la Taylor, d'acord, era un secret, i a vegades ho comento pensant que no se'm tirarà encara.
21: Només t'ho tiro encara jo.
20: I més gent.
21: Qui?
20: No t'ho diré.
21: Qui?
20: La Mariana Corrodova.
21: Ja deia jo.
20: No, sí, t'ho juro, perquè crec que les altres persones amb qui m'embolico no saben ni qui és la Taylor Swift.
21: En sèrio? Que guai, vaya fomo.
20: Espera, podem posar... És que estic decidint quina avui. Crec que avui... Honey Bee, que me destrossa el cor.
21: Vale, bueno, avisa.
20: A qui aviso? Ah, sí que de veritat que he d'avisar.
21: Vale. En Jordi, de 21 anys, a la Bisbal d'Empordà, diu... Guapo, sóc la Mas Maria Llaumer. Em podria morir si ella deixés de fer música. Heu vist que ha estat amb la Muixca fent música? Una cosa. És broma, sou tontets. Sou tontets, oi?
20: I què?
21: Sóc la Mas Maria Llaumer, m'encanta la seva música. Em podria morir si ella deixés de fer música. Heu vist que ha estat amb la Muixca fent música? Una cosa, que ha estat fent què? Perdona, m'ho pots repetir, que no ho he entès.
20: Pobreta.
21: És un home.
20: Pobreta en Gordi.
21: Pobreta en Gordi.
20: Pobreta en Gordi.
21: Ah, vale. Espero que la treguin aviat, la música.
20: Jo sí que espero que te la treguis
21: música,
20: aviat.
21: La música, tio? Gordi. A veure. Ho heu escoltat, família? El que ha dit l'Albert?
20: Espero que no, però saps que escoltaran? Tota aquesta música! Uau!

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Som sis noies excessivament
2: joves. La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'allupes la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
9: Quedeu com una de Girl Band.
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
10: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escuchar el discurso.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que ja són les al·lèrgiques al fons.
14: Marxem, se'ns ha allargat molt, jo no sé què hem fet, hem estat massa rato parlant, ja sabeu que ens podem buscar al TikTok i a l'Instagram de Som Eva!
15: I hem d'anar a la cua d'Oques Grasses perquè si no ens passarà tothom per davant.
14: I si no podrem anar-hi!
16: Estarem a tomar pel cul!
15: Vinga, abans podeu trobar Spotify, a 3Cat, a YouTube, everywhere.
14: A la plataforma 3Cat!
15: I si no, de 3 a 5 en directe cada dia de la setmana. Som la porculera massa!
14: I si voleu xerrar amb nosaltres, apunteu al nostre número de WhatsApp.
15: Ai, no, mira, ens portem 2 hores aquí.
14: Sí,
15: amb la
14: sí,
15: sí. 67 07 61 16, vinga.
14: Ciao!

0: Escoltes ICAT.
1: Ei, hey, yo! Hola de nou a la genteta més trapella! Avui serem trapelles del tot, i és que parlarem d'un tema una mica spicy. Deixeu-me explicar-me. Sabeu que hi ha cançons que són simplement música, però n'hi ha moltes altres que provoquen coses. Una línia de baix concreta, una veu greu, una lletra picantona, una cançó que sona i de cop l'ambient, no saps com ni per què, canvia. La música fa moltíssimes coses, ens fa ballar, plorar, recordar, celebrar, i sí, també pot ser una gran aliada a l'hora de seduir. I és que, de fet, és el típic cliché de sèries i pel·lis dels 2000. Avui parlarem d'això i molt més, pel que prepareu les vostres feromones, que el programa més trapella i avui sexy de Catalunya comença right now. I love you!

Què té una cançó de Barry White o de George Michael, per exemple, que ens resulti tan sexy? Serà la lletra? Deixeu-me que ho dubti. Hi ha cançons que no necessiten dir absolutament res explícitament i tot i així tenen una energia que diu «aquí està passant alguna cosa». O almenys a vosaltres no sé, oients, eh? Però a mi hi ha cançons que em generen pessigolles i una calentura difícil d'explicar. Potser més que les lletres és el timbre de les veus. Hi ha cantants o fins i tot locutors de ràdio que poden convertir una frase absolutament normal en una cosa molt més interessant simplement per com usen la veu. En general, solen ser de forma greu, xiu-xiuejada o molt a prop del micro o a l'ASMR. Potser, doncs, no és tant el que qui canta diu, sinó com t'ho diu.

Vem, vem, amor, bate, não para, bate, amor, bate, não para, vem, amor.

0: El ritme també hi té molt a veure. No és el mateix una cançó accelerada que una de lenta. No és el mateix un beat de reggaeton, que ja es presta a ello, que un rock and roll. No és tampoc el mateix un beat constant que un tema ple de pauses i canvis. El ritme d'un tema pot marcar una energia molt concreta i això és una de les coses més sutils que aprofitaran els artistes per fer-nos sentir coses. Jugar amb els baixos, amb els tempos, fer melodies suaus i molta repetició, jo crec que sempre funciona.
1: Tu infierno fui demasiado demonia.
2: Ey, ey, ey.
1: No fue como te imaginas.

Avui som a ICAT parlant de música i sexe. Oh my god, en quin fregau m'he posat, però bueno, anem a tope. I és que el sexe també ha estat una font d'inspiració artística brutal. La sensualitat sempre ha format part de la cultura pop, de formes més o menys explícites. I molts artistes han utilitzat el desig per trencar tabús, provocar o simplement explicar una part de la seva vida. Com a resultat, tenim aquesta provocació, permeteu-me també comentar que és una cosa tan permesa amb els homes i tan criticada en les dones, però bueno, penso també que al principi incomodava, però ara estem entrant en una mena d'era en què fins i tot és empoderador. No sé quina opinió us mereix això, però últimament penso que parlar de sexe a través de la música també pot ser una manera de parlar de llibertat.

0: Seguim a ICAT parlant avui de música i sensualitat. I com no, destacar aquí la feina del DJ. Si us expliqués anècdotes d'una sala on punxava al costat del lavabo, us en faríeu creus. I us he de dir que cada parella que veia sortint del lavabo m'ho prenia com a una victòria personal. Un DJ també pot jugar amb la sensualitat. De fet, depèn de la festa, en la meva opinió, hauria de fer-ho. Com? No cal posar una cançó explícita. El que mola és sobretot jugar amb el tempo, el moment i altres aspectes que, des de dalt de la cabina, es veuen prou clars. I si no us quedessin clars, avui us porto una convidada que sap del tema. Avui ens acompanya la Beti Badia, d'Afers Interiors, un podcast que podeu trobar al YouTube de Som Eva, el consultori afectivo sexual més guai de Catalunya. Beti, jo et voldria preguntar, per què creus que el sexe ha estat sempre una font d'inspiració tan gran per als músics?
1: Crec que no és el sexe en si el que és una inspiració tan gran pels músics, o sigui, sí que ho ha sigut en alguns casos, tipus, jo què sé, Casey amb meitat i meitat, no? Que és una cosa molt explícita. Però realment el que és una inspiració és la sexualitat, és a dir, una cosa més àmplia que no pas només el sexe. O sigui, l'amor, les relacions, és el gran tema de la sensibilitat. I té sentit perquè realment és una cosa que ens mou i que ens preocupa i que hi ha una cultura popular impregnada que això és el tema on hem de posar el focus. Llavors, evidentment, doncs sí, l'amor i la sexualitat en generen sentiments, aquests sentiments ens mobilitzen a composar, no, i a crear des d'aquí. Llavors, crec que ve d'aquí. Tot i així, jo trobo faltar a vegades música que no vagi sobre amor. Com que sento que és massa, una majoria massa gran. I depèn del moment que estiguis a la vida, dius, però bueno,

0: La Betty d'Afers Interiors de Som Eva ens comentava abans aquí, Aicat, que molta inspiració musical ve de la sensualitat i de l'amor, del que podem veure que és potser, m'atreviria a dir, el 80% de la temàtica de totes les cançons de la història, i que això fa que molts artistes busquin la sexualització i provocació dins les seves escenes. En fi, encara no la volem deixar marxar perquè volem que ens respongui un altre dubte al respecte. Betty, creus que la sexualització dels artistes és una decisió pròpia o sovint una exigència del mercat? Hi ha una diferència entre expressar lliurement la pròpia sexualitat i haver de vendre una imatge sexual?
1: Bueno, penso en aquest sentit que el gran dilema és si realment aquesta sexualització és empoderament o cosificació, no? Jo soc més partidària de pensar que és cosificació, però una cosa no trobo l'altra, és a dir, que sigui una exigència del mercat, perquè sí que és real que si et sexualitzes o si, no sé, jo mateixa fins i tot no tomo el meu grup que els dies que anem vestides més de guapes generem un efecte diferent que els dies que anem supertirades, o sigui, és que és molt fort. Que sigui una exigència del mercat no treu que acabis tenint una decisió pròpia, és a dir, com tu sapiguem que això funciona més o menys, pots decidir a partir d'aquí què fer. Crec que aquí és important també com, bueno, entendre que cadascú té un context i pren les decisions que pren segons això, el seu context, i esperem que haurà lliure, així que, bueno. A mi m'agradaria més que estigués desvinculada de la teva imatge sexual, de la música que fas, però inevitablement doncs som éssers sexuals, l'efecte escenari existeix i això és una cosa molt guai i una putada alhora.
2: La cançó preferida de tots els temps se'm fa superdifícil escollir, però si he de dir algo, estic en un moment en el que Red Hot ha sigut una mica la de la meva vida, llavors una cançó que es diu Hard to Concentrate dels Red Hot Chili Peppers.

0: I ara sí, us presento els convidats d'aquesta setmana que han vingut a posar-vos calents i calentes. Ells són Putos, un col·lectiu musical en forma de duo que punxen de meravella i a més també estan traient uns temazos de collita pròpia que, mare de Déu. No m'enrotllo més, us deixo amb ells, així que tot vostre, jefes, i vosaltres, oients, a gaudir.
1: Nosaltres som Putos, Pierre Mantí als plats, Jordi a la veu, Jessica TFM, shout out to DJ Trapella. Yo, my selector. Estàs escoltant

0: següent track que es diu Yandere, és collita pròpia. Diarmantí, original Tete a la producció, Jordi a la veu. I això diu així.
1: Habla de Yandere.

cap a la feina, anant cap a l'escola, anant cap a algun dels llocs on hagis d'anar, mitjanament obligat, no et preocupis. Dos t'acompanya, et desitja la millor de les sorts i quan et donis compte, hi haurà sortit.

Tot té una finalitat. I la nostra és fer-vos ballar. Que us arriba el bass, aquesta cultura. L'exportem d'Anglaterra, la portem cap aquí. Ells en treuen els pisos, ens els pugen, ens els fan més cars. Nosaltres agafem la seva música, ens l'apropiem, ens la fem nostra, fent un producte local i de proximitat.

0: Valencia en exclusiva. És un llançament que encara no hem tret, però que tota la gent l'espera amb moltes ganes, amb moltes ganes. Això és Estic Tranquil, amb un mix i màster de Death Claw, Tiarmantí a la producció, Jordi a la veu. I això sona així.
1: A la mateixa placeta de sempre. Fumant pernil.
0: Estàs escoltant Tos amb la doble T i KTFM.
1: Ja no fa falta passeta ni encendre. Estic tranquil, a la mateixa placeta de sempre. Fumant pernil. Que no fa falta passeta ni encendre. Sobrat d'estil, sobrat d'esquil, sobrat de respecte amb la set d'un gat. Bec, bec.

amb la B, amb la U, amb la T, amb la T, amb la O, amb la S, putos. Amb un cocodril a la petita placeta on vaig créixer. Cada matí cremen per mi una esperma de cendra.

0: 风流风流。
1: Right.
2: Gràcies per estar escoltant, per consumir música en català, productes de la ciutat, portant la cultura del bass music a la ciutat, juntament amb molts col·lectius joves que estan creixent, apropant aquest so a la gent del nostre país, que això diu així.

0: Parla 92. En Release.
1: Avui a l'Hora Trapella, DJ convidat.
2: Yali, vull ballar amb tu tota la nit. Tota la nit, tu i jo. Yali.

Right. Com diu? Família, aquest és el nostre últim llançament. Això és una oda a les festes majors, en concret, una oda al meu poble, a Molins de Rei, del qual em sento orgullosíssim formar part del Baix Llobregat del 08750. Això és un remix que hem fet de la presó del rei de França.

0: aquí no són els bons, aquí som del camell. You know what I mean? Aquí ell és de l'equip.
1: Tete, baixa amb la marxa, que pujaré les revolucions.
0: Perquè l'última curva de la rebassada estic arribant tard i el camell ja ha sortit i penso entrar culejant fins a arribar a la plaça de la ciutat. Saludos, tío, no?
2: Portos colors negre i tonja, a la popa, a la poli, ni l'hora. Surtim de sol a sol, fumem molt i molt.

0: Família, moltes gràcies per haver estat escoltant. Nosaltres som putos amb la doble T. Right, Tiermantí. Els plats, Jordi a la veu.
1: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, putos tios. Sou els millors. I vosaltres, oients, ens veiem la setmana que ve amb més música, més canya, més convidades, tot el que faci falta a la ràdio més trapella. Com sempre, aquí, a ICAT.
2: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
3: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
4: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
3: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
2: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
4: El concert
3: de la teva vida.
5: Escoltes ICAT.
6: Benvingut, benvinguda a Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Avui ens posem al dia amb un munt de novetats de reggae, pop, rap i connexions amb artistes d'Itàlia, del País Valencià i de Castella. Comencem!
7: Joder, Uxan Musti, que humaca aquesta posta de sol, no?
8: Hòstia santa, feia temps que no em veia una com aquesta, tio.
9: Tan taronja com la de l'Empordà, tio.
7: Ja t'ho dic, germà, i què és

sempre. Amb poca cosa fèiem els vespres, estirats al taulac o al xiringuito a la fresca, tornant amb el sol a la cara cada dia de festa. Els millors mesos de l'any eren de juny a setembre. A l'hivern comptava els dies perquè fos divendres. Ara no ens veiem tant, és el que té fer-se gran. Per sort, sempre que ho fem, encara tots

0: no donava ni cinc. Si la vida no és això, no li trobo el sentit.
1: Yo. Hòstia, Oxound, fa un fred. Crec que me'n vaig cap a casa. Porto un fred que et batega la...

0: Hem obert amb de dilluns a diumenge de Niskels, Musti i Cucapí. Niskels és un projecte de Musti, de fet, que combina l'electrònica amb hip-hop i jazz, amb un espai per a la improvisació i als convidats. Aquí s'hi suma Cucapí per portar la trobada cap al rap i al reggae.
1: I Cucapí es queda amb nosaltres, ara amb Boom Boom Fighters. Ara es vol torçar. És el nou single amb melodia del dancehall dels 90 posades al dia. La lletra juga amb peixos, aigua i fins i tot amb Nemo. Però el que hi ha darrere és força menys innocent. Dobles sentits i sexe sense gaire filtre.

Què tal? Com estem? Aquí Pep de Sexeni. I us vinc a presentar Malalt de Somnis, el nostre, per ara, últim single. L'hem tret ara, just coincidint amb que hem anunciat una aturada indefinida. Pararem un temps, després de molts anys hem fet 3 discos, vora 200 concerts en 5 anys, hem fet moltíssimes coses i ara tenim ganes de parar una mica, descansar i veure cap a on ens porten els camins després de tot això. Però bueno, abans d'això sí que farem un últim concert el 15 de gener a la Sala Apolo. Espero que us agradi molt el single, espero que vingueu al concert i res, ens veiem abans, més tard del que us agradaria, però abans del que espereu. Una abraçada.

0: Després del lleidatant sexeni, ens quedem a Lleida amb Abril Pinyol, no confondre-la amb l'Abril Valenciana, que obre una nova etapa després d'arribar a les semifinals del Zona 9. Presenta Nens en crisi, una adaptació al català de Crisi, de la italiana Charlotte Cardinale, en producció de Grabu. La connexió arriba a través de Poliglot, un projecte europeu que proposa a artistes de diferents països versionar cançons en la seva llengua per fer-la arribar a nous públics.
1: Somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

Hola, Casa Babilón, com esteu? Soc la Júlia, estic molt contenta perquè fa poc vaig treure un nou single que es diu Una Més. És el tercer avançament d'un projecte que ve d'aquí molt poc i tracta una mica sobre el pas del temps, fer-se gran i adonar-se'n de que aquelles dinàmiques amb el grup d'amics a l'estiu, aquelles nits de festa que sembla que no s'acabin mai, doncs realment sí que es van fent diferents, les nits cada cop són més curtes o cada cop podem coincidir més. Llavors l'intenció una mica de la cançó és allargar l'estiu, no? I ara que està ploguent tant aquests dies, crec que és molt adequada per tal de tornar a sentir la caloreta una mica aquella. Llavors ens veiem molt aviat amb nous projectes, espero que us agradi molt. Un petonet i amb molt d'amor.

0: Això era el primer senzill propi de My Hallis, on The Big venen de fer versions en directe i aquest any hem guanyat el Premi Verkami del Sona Nou per votació popular. Ballo sense tu posa el baix al davant i defensa un missatge d'empoderament. L'han produïda amb Roger Bosch, un grup que cal començar a seguir.
1: I després de Festuc, el tarragoní Marcos amb K torna amb Fachenda, amb Escoti de K, pop urbà i una lletra carregada d'ironia sobre les aparències, el culte a la imatge i aquesta necessitat de rebre aprovació constant a les xarxes. Fachenda.

Marxem cap a Itàlia sense perdre de vista Sabadell. Venus s'ha ajuntat amb l'artista italiana ETT en una cançó nascuda en una trobada de composició a Itàlia l'any passat. Canten en català, italià i anglès, amb ironia sobre això de sentir-se una persona especial i la càrrega que pot comportar. It's so hard to be so funny.

Marxem fins a Pego, amb Quinto, que obre etapa després del seu debut DCDB. Ha castigat, recupera allò d'un, dos, tres, castigat, cara a la paret, però transforma el joc infantil en denúncia. La cançó parteix de l'agressió policial a una mestra durant la vaga educativa al País Valencià i connecta la violència institucional.

Sóc el Pot Joli i avui us vull presentar Crims Adolescents del meu nou disc Com ho fèiem abans. Crims Adolescents és una cançó molt especial per mi, és com la balada del disc i parla una mica no d'un amor en específic sinó del record de com és el primer amor, amb lo bo i lo dolent i com el sentiment de llibertat d'una primera relació on sembla que ningú hagi passat pel que estàs passant perquè és el primer cop que ho vius. I això és Crims Adolescents, espero que la disfruteu i moltes gràcies per escoltar.

Casa Babilón a ICAT.

0: per Steez Factory.
1: Una tornada que ens fa especial il·lusió de Bilorítmicos, el duo de Jos i Chavo, prepara dilluns i dimecres el seu nou EP després de més d'una dècada sense dir res. El primer pensament és Senyor Clemència, amb Rodrigo Lavinia al micro i DJ Daínia als scratches. Hip-hop de samplers, rima pausat i rima sobre la feina, els diners, Barcelona i el pas dels anys.

ballona, aixeca el cul de la trona. Qui no juga amb el pa, ja va, una eternitat garballant qualitat. Separo l'or de la sorra, pioner el Far West, amb tota la patxorra del món i de birres del revés. Fes, fes, mitja vida al curro i l'altra mitja al carrer. No tinc amics al bar, però sóc col·lega del cambrer. Enmig de la boira el far m'encega i perdo els estreps. Em doblega el puto amor que es roma en flames, però al revés. Què més? Tinc els que més clàssics d'aquest món absurd. El rictus forçadíssim i els plaers més immuns. El coitus interruptus i la més gran de les gratituds. Tranquil en solitud entre d'altres virtuts. El pes de les cadenes no el notes si no et mous. Si sou nous en això no coneixeu dimarts i dijous. De vilo rítmico es puja i baixen els sous. El plan és netejar trellats de guiris de salou. Fer quatre quartos, tirar-te els tejos, que ens prenguem un algo. Venir a buscar-te amb riejo i unes flors, clavar-me un tanto. Sóc feliç quan canto, no només quan tajo. Passar la tarda amb tu, ni que sigui fent el pàjaro. Per la forca no tindràs por d'ofegar-te. Calibra el risc, no posis l'altra galta. Espanya és la caspa, està clar, però encara no ens han aplicat el mètode Jakarta. La vida m'afarta, tothom vol petar-ho molt fort com una pancarta. Leitza allà pel 2002. Els que m'escoltaven s'han vessat a l'esport. Els que m'escolten ara pensen que he perdut el nord.

moc les peces, la neurona balla, senyor Clemència, això és massa tralla, han hagut de venir el Jos i el Xavo a separar el gra de la palla. Tota festa i malgrat tot aquí estem, ho fem per amor perquè hem deixat escapar

competeix contra corrent per morir d'embruix. Bastant bla bla bla, però tot és fluix. Hem vingut a tirar-vos sabates com els Aivia Bush. Tick, tick, tick.

Obrim ara espai a Ruggi, que publica Condena amb Corredor de Fons, una nova peça de rap trap en català per afegir a les descobertes d'avui.

0: Això era Mi Aria, de Júlia Sabaté, artista de mare barcelonina i pare neerlandès, que acaba de presentar Egoista, el seu primer àlbum. Un treball de pop que gira al voltant de recuperar l'autonomia, tornar-se a trobar i aprendre a escollir-se a una mateixa.
1: I tornem a trobar Itaca Band, que continua publicant música aquest 2026. Després de Jaleo i de la col·laboració amb Celtas Cortos, Algo Sencillo, ara arriba Botella de Merlot, el seu nou single publicat el 2 d'octubre.

Anem cap a Castelldefels amb Piqueras, que combina rumba, flamenc, pop i música urbana. Presenta Què passa, nen?, el seu nou single produït per ell mateix amb Albert Day. Escoltem-lo.

Young Mara, membre fundador de la Pound Gang i Pink Kardashian, explica la seva relació amb música. Flors Liles és el primer avançament d'un EP de 3 cançons que anirà del desig de la vida compartida. Eric Lowe uneix l'electrònica de Pink Kardashian amb el rap de Young Mara. També és el retorn d'ella després de 2 anys de pausa i és la seva primera cançó en català.

Ara anem de Burgos a Pedreguer amb el Nido i Sandra Montfort. El quintet treballa amb el folk de Castella i Lleó i la cantant valenciana porta temps fent dialogar la tradició amb l'electrònica. Junts publiquen Romans de Mocaor, una base de font carioca i una lletra de desig, ball i picardia. Música popular per festejar portada al present.

0: Avui us diem adeu amb Rita Payés i Lucía Fumero. La cantant i trombonista i la pianista han publicat juntes Rueda Eterna, un disc nascut d'anys d'amistat. 12 cançons, 6 de cadascuna, que passegen pel jazz, la bossa nova i el bolero. Nosaltres tanquem avui amb Diablito de San Juan.
1: Si t'has quedat amb ganes de més música, recorda que ens retrobarem a l'Antena Dedicat divendres vinent de 8 a 9 del vespre. I si no pots esperar tant, trobes els programes del Casa Babilón al 3cat.cat i a l'aplicació Dicat. Agraïm a Diego Monroy, que s'acompanya des del control tècnic. Una abraçada molt forta per a tothom. Adeu.
0: Adeu.

el ritme. El dia del concert teniu barra lliure. Tot és una merda però encara hem de viure. Algú somriure, queda en el rebost algun que viure. Somriure i seguim en pe.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de quedar.

són d'un altre. Això és mentida, jo sóc la versió oficial, ell és la beta. Jo avui amb aquest xava se li ha caigut la careta. Només amb tu ho és tu, després és de la laseta. Tornava tant amb roba com amb la roba treta. Convido cubalitos perquè avui toques allà a la discoteca, tu saps.

the KGB.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Són 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe a la massa, i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Mostra'm que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: 6 noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com una mena de Girl Band?
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Dieu no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a afectar el discurso.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
13: ICAT Weekend.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.